0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes, escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: moda.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Sortida del vol d'Aerolínies Menorquines rumb a Menorca. Senyores i senyors passatgers, embarquin urgentment per la porta nombre 1. Recordin, nombre 1. Aquesta és la darrera cridada per al senyor Miquel Mariano. Senyor Miquel Mariano. Mariano. Mariano. Passatger d'Aerolínies Menorquines amb destinació Menorca.
2: Right on, let's fly. Come on, everybody, let's fly.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: És difícil això de ser el darrer a reflexionar sobre un tema tan complex com aquest de les tradicions i el folclore. Sobretot perquè ja heu dit moltes coses ben certes i amb les que estic ben d'acord. A més, no m'agrada gaire reflexionar amb veu alta. Som més de reflexionar i discutir amb mi mateix interiorment. Però bé, anem per feines. Com deia Ana Francesca fa una estona, les Illes Balears han canviat moltíssim si les comparam en quan van néixer els nostres predins. Som un paradís aïllat enmig de la mar que ha estat envaït per un turisme que ho ha devorat tot. Els recursos naturals, l'habitatge i, per descomptat, la cultura i les tradicions. Aquestes darreres s'han arribat a mercantilitzar, a massificar-se i a perdre el seu sentit. Però també ha canviat el món. El consumisme i el capitalisme ens han fet viure a contrarrellotge, a pensar més en el futur que en el passat. Però cal tenir en compte que el passat ens ha ensenyat moltes més coses que les que ens pensam. Diu moltes coses de nosaltres com a societat, de la nostra forma de ser, de la nostra cultura, de la nostra terra i la manera de cuidar-la i tractar-la per treure un profit. És per això que és important que nosaltres, els joves, comencem a revisitar i aprendre les nostres cultures, costums, tradicions, que tan sàvies són.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Això va ser una cosa que fa molta estona que és millor tenir ganes d'això. Però són coses molt males de fer, molt, molt difícils. Ja veus fornells fa anys que van darrere a separar-se i no poden. Allò hi va haver un grup de persones, també hem de dir que jo això ho tinc molt a la baró, i és que se van juntar esquerres i dretes i van fer junts tots la força per separar-nos de Mercadal. Allò va ser una festa grossíssima. Jo en aquest moment de la vida feia feina a Sant Tomàs i no vaig assistir a les coses, però sé que un vespre van fer una ballada de fora a la plaça de l'església, que van venir autoritats de pertot. I després, aquell dia que van venir ja, que venien amb el fet de que quedàvem ja separats de Mercadal, la gent va venir de Mercadal a peu, fent grups de gentada que van anar a Mercadal a rebre els papers, supos que eren uns papers que duen, que jo no te puc dir perquè t'he dit que no ho vaig veure. I a la plaça, al carrer Major nostre, hi havia una taula posada de menjar, quasi tan llarga com el carrer, saps? Va fer molta festa.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia.
1: Bon dia. Alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. Yeah. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja és molt, és com una frase feta quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, perquè ho és tot el dia, tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb així tu, que, sí, sí.
0: Exacte, a més sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, com us dus, com
0: mira,
2: us dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
3: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els de traduïm, i els noms de lloc que són això, els exotopònims els de traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els de traduïm en es català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després n'hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres, hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, se mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord? Londres.
3: Londres.
0: Ben pronunciat, en català és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirem.
0: Sí, clar, mira, també a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com es diu?
1: Com es diu?
3: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com es diu?
2: Porto.
0: I com li dius la majoria de penya? Oporto.
2: Oporto.
0: No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sisa.
0: Exacte.
2: No és per dur la contrària, és per coherència.
0: No, no, és que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... Oporto,
1: Oporto.
0: No? Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és, és a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que mos passa, Oporto, no,
2: ara,
0: saps?
2: Ara, quan qualcú de vosaltres digui Londres o Oporto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: No, hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim.
1: Exotopònim.
2: Ets un exotopònim.
0: Com insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé.
0: Xec,
2: no
0: exotopònim.
2: No dius res, no dius res i ho dius tot.
3: Que tallufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que és l'equip de futbol més llorejat d'allà, és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer. No?
0: Exacte.
1: Com un lliurejat.
2: Entes lliure, he dit, hòstia, lliurejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan, perquè és amb
0: anglès. Amb anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà. Però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: Eh?
0: I l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Va, com Milà. Més, com més coses.
1: Bona Mercedes, salt de transports.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims a l'hora d'escriure'ls, perquè n'hi ha que els deim bé però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. És a dir, agafant Saó d'Oporto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciant bé, exacte, ho pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania,
1: pensava,
0: Hongria.
1: O sigui, avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant
2: això m'agrada les paraules esdrújoles
0: les os que quan tornen que quan són àtones se pronuncia nu en català oriental que a vegades jo me perd
2: en Pedro se llega al matí
1: i pensa
2: quan les os
1: àtones pensa un poc en Cisse i posa les os àtones ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català.
1: Baixa, sí,
0: en
1: sí.
0: Castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a es Mercadal, no apostrofam, no posam majúscules, venc D-E-S, des Castell i vaig a es Mercadal
2: AS.
0: Tal qual.
2: I per això no ho va mostrar ningú. En aquell moment vaig a es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E majúscula. No. I
2: sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure AS.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a es Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, sí, perdona.
1: Vaig a Samaó, vinga,
2: home. M'ho hem despistat en altra, seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: Ai, en billetina.
0: Exacte, en billetina. Ah, també tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia, eh? Sento
2: obert a
0: amb accent, exacte, segur, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord? I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc pot fer falta que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula. Himàlaia. I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer la pel·li en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: I
0: una altra ciutat europea és Helsinki. D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan tu home la, que tothom diu tu home la, i és tu home la, és esdrúixola també.
2: Posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, però n'hi ha accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i tu home la. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també. Ja està, perdona, sí, sí.
0: És es Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com és els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res.
1: Res,
5: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, amb accent de sa, Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines, i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta, Ucraïna. No Ucrània. Ucrània. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev perquè aquí també aquí hi ha més complicacions, però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar, igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS, Belarús, d'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més, sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix, i si no, també.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Questo t'amabezza creu, ja sóc que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: de Déu de Gràcia, també, aquí, a Maó.
1: Aquestes no les coneixem.
0: Pot Sant Joan, a Ciutadella.
1: Bueno. Però, això què és?
0: Sant Galletà, digues, sí.
1: La mascleta.
0: La mascleta també, perquè si estamos en Valencia.
1: La patum a tothom.
0: La patum.
1: Ostres, sí que podríem fer un episodi que fos sobre com festes així tradicionals amb focs artificials i petards i coses i la relació entre el so i això. Vinga. Bueno, en fi, que això és un capítol especial de Nadal. I jo per commemorar-ho m'estic fent una xocolateta calenta mentre gravem.
0: De què t'ha parlat?
1: No, la veritat és el menys preparat que tenim, però perquè és l'especial de Nadal.
0: Oh, Déu meu, potser anem improvisant.
1: Sempre improvisem. No us espereu una cosa molt organitzada. És un especial i serà molt especial. De què parlem en aquest podcast? Del sonor! De fet, aquest capítol està inspirat en un meme de la Mariah Carey, que m'ha dit que es diu Mariah Carey, jo sempre li dic Maria Carey, i em parece molt bonic dir-li Maria Carey, així que la Maria Carey.
0: La Macarena.
1: La Macarena, que sabem que és una d'estes...
0: Vives
1: de... És el meme de Nadal, no? Sí. Un poc, també, la Maria Carey. Sí. És el so del Nadal.

0: farigolles.
1: El Nadal, el son el... Clar, el Nadal el concebut concebut sonorament el Nadal a través de la història, no?
2: El Nadal... El Nadal no està bé!

0: Falta un poc de sucre, això.
1: Jo m'interessava el meme aquest de la Mariah Carey.
0: Jo això necessito saber-ho. Tu, sí. Tu tota la teva vida, com li has dit?
1: Mariah Carey.
0: Verdad, madre!

0: Pues la María Carey. La María Carey d'on surt?
1: Hòstia,
0: D'on surt la Maria
1: d'on
0: Carey?
1: surt
0: Què
1: la
0: és la
1: Maria
0: història de la Maria
1: Carey?
0: Carey, aviam?
1: No tenim cap villancicos fets tu i jo, Luz.
0: No, tu
1: No?
0: sempre dius que fem un disc de villancicos, però no hem arribat mai a fer-lo.
1: Bueno, va. El Nadal.
0: De què fem el capítol,
1: De què
0: Òscar?
1: fer el capítol?
0: Sobre el Nadal.
1: Sobre el Nadal.
0: Fem així un password de diferents coses que tenen a veure amb la Navidad i el sonido.
1: Podríem fer un repàs també de les coses que han passat en
0: Aquest any?
1: aquesta temporada.
0: Però a les nostres vides o en el podcast?
1: No, el podcast.
0: És difícil saber per mi on està el límit entre lo privat i lo o lo íntim i lo que es pot exposar en l'art.

0: ¿Qué tiempo se crea todo eso?
1: Las emociones, sobre todo las experiencias, la manera. Me ayudó a entender el mundo fer art. Ha sigut així des que era molt petita. I m'ajuda a expressar-me. És una manera d'expressar-me que no es pot comparar amb cap altra. Trobo que... Per exemple, la performance et permet manifestar coses que... Com ho poses en paraules?

0: també hi ha molt de disfrutar-ho, però és molt, no sé, quan passen diversos dies que no he tingut temps per asseure'm i crear, estic fatal, eh?
1: Sí.
0: Duc allà un...
1: Angoixa,
0: Uf,
1: no? Sí.
0: tinc una inquietud i només se'm passa creant.
1: Sí, l'art... Sí. A mi sempre quan em pregunten què és per tu l'art, jo sempre és com, oh, Dios mío.
0: Ai, Oliver, saps que m'agrada molt fer podcast?
1: Sí, a mi també.
0: M'encanta!
1: Jo també. Wow.
0: El Nadal.
1: Jo crec que Merzbow té un CD de Nadal.
2: Ja està.

0: visto que c'è una pensavea di fianco come un'altra, come una dala, non so, in tonalità minore, una cosa molto cara. I te també mos ha venit l'idea això de fer un especial de Nadal, perquè... Però clar, vull dir, hem acabat el podcast quan s'està acabant l'any, ja.
1: Hòstia, tu, és veritat!
2: No hi havia caigut en això.
0: És el més interessant, no? I bueno, no, han estat moltes aventures, moltes alegries, molts de patiments... I ara, en l'estona que mos queda, doncs posarem marxes de dignes europeus.

0: de reflexió.
1: Ara sí, veus?
0: Sí, ja.
2: No, idò...
1: Idò.
2: Jo el que m'agradaria dir també és que m'ha servit molt aquest treball que hem fet, aquest projecte dels podcasts, no? Perquè ha estat un recorregut també d'aprenentatge, no? De trobar altres maneres, de trobar... altres indrets, personatges. Nosaltres que anàvem amb helicòpter, con Stockhausen.
1: Eso. Hemos ido en helicóptero con Stockhausen. Hemos escuchado Japanois, hemos escuchado las playas y las chicharras de Menorca.
2: Exacto, eso mateix.
1: Nos hemos achicharrado en Menorca.
2: Sí, he anat
1: para traeros este contenido.
2: He anat amb el cotxe per Menorca. Volíem que, evidentment, aquest podcast tingués una vinculació especial amb Menorca, un vincle especial amb Menorca, perquè vinculació va ser perquè no existeix en català.

0: Perquè jo tenim una pròrroga de bestruces, poca broma, eh? Hem fet aquí
1: 6 anys, no?
0: sis
1: Farem?
0: anyets, ostres,
1: O què?
0: tu... Sis anyets. Des que vam començar amb avestruces. Jo us recomano que aneu al nostre Instagram.
1: Bueno, l'Instagram està un poc pobre encara.
0: Sí,
1: Però sí, aneu a
0: però...
1: l'Instagram, però també aneu al Bancam. Al Bancam hi ha moltes
0: Sí,
1: coses.
0: anem al Bancamp, Insta, de les avestruces i res, exploreu, disfruteu del sol, disfruteu de les anades d'olla, perquè al final l'insecte és un poc això. Ja si no estiguin reprimides tot el dia.

0: Però algun cop heu sabut una nau amb algú?
1: No, no, no.
0: Dintre de la història de la humanitat, en algun moment on diguéssim, no, sí, ara sabem. Llavors és com, el problema és que per ser amada ha que ser percibida.
1: I aquí s'acaba de...

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: De petit, devia tenir uns 10-11 anys, un estiu, vaig anar a caure a la ràdio Mec-Mec, la ràdio local de Mercadal. Els amics més grans hi feien programes de ràdio, de cine, n'hi havia un de NBA, en concursos i tot. Jo anava allà i flipava, només a mirar. Els vespres me posava a escoltar la ràdio a través de la cadena de música que me van dur Reis, troc el millor regal que m'han fet mai, i recordo un programa de cinema, justament, fet per en Cristian Rodríguez, en Cristian Gros, que li deien, ja que ell tenia un parell d'anys més que jo i era molt alt, i jo era en Cristian petit. Aquell dia xerrava de la Guerra de les Galàxies i d'ET, que és la primera pel·lícula que vaig veure en el cinema, en el centre, a Mercadal. Un estiu després vaig viure el desmantellament de la ràdio Mec-Mec, però vaig poder punxar alguns vinils de ma mare, d'en Joe Cocker, de Tina Turner, Supertramp, i el meu únic vinil que tenia en aquell moment, és molt endins, de Sopa de Cabra. El 2019, quan va sorgir Radio Far, va ser com un somni fer realitat. I només vull donar molt d'anys a Radio Far i un agraïment molt especial en els col·laboradors i col·laboradores i sobretot en els oients, que sense vosaltres no tindria sentit. Gràcies.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall.

pas de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

0: acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut. Rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el vent.
1: Digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, meu com si fos un moix, que com més que encara vaig coix, si he deixat d'anar sempre gat. Digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, meu perquè som de l'or, que el que feim quan tenim

A continuació, escoltarem la cançó Xalalala, de Tremendamente. Atenció, por favor, de cabina.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

escàvecs fordestes, mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De negre

mi vida sento en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyetero, com un jong mangronj i no puc sortir. Cosí l'he patit cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'he anat de xucluc. Unes bísties d'un ocell, són de la mà tenir per pàtria una barca, i unes i estrelles mos donen ses

0: Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y torturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda.
1: Les pluges estan regant aquests dies una illa que es veia assedegada. L'aigua és ben arribada per moltes de les llavors que es trobaven latents, a l'espera de prou líquid miraculós. Ara esclataran els verds de les herbes i es podrà alimentar la fauna. La tardor incipient ens regala enguany cortines d'aigua combinades amb plena claror de l'astre. Dies on els colors de l'arc màgic ornamenten el cel i la combinació fa ben comprensible l'astorament dels pobles antics per trobar explicacions a tal sorprenent fenomen de bellesa.
2: Època de muda. Capítol 37. La natura amable.
1: Amb l'inici de la nova estació, arriben també els ocells que abandonen el fred del nord. Un dels més coneguts és un ocellet rodó, xafarder i preciós, que simbolitza amb molt d'encert l'amabilitat de la natura. Qui es trobi aquests dies amb un rupit i li mostri una actitud calmada, veurà un animalet que sembla voler establir una relació d'amistat. Han quedat enrere els anys en què les lloses els agafaven per milers. El parany metàl·lic se mitjanterrava i només hi quedava de fora el cuc, viu i atrapat entre uns diminuts ferros, que tot el temps es movia per intentar alliberar-se. Els rupits eren dels primers que hi arribaven i morien pel cop de la ballesta. Generalment es capturaven de manera molt més abundant que no els tords. Ja fa temps que les lloses estan prohibides. Els boscos han recuperat extensió al respecte de mitjan segle passat i els rupits tenen una vida manco arriscada. Sigui per ingenuïtat o per gratitud, són ocells que tendeixen a apropar-se als humans. Els boscos també són actualment més densos que abans. Els carboners ja no entreuen els arbusts per fer el foc ràpid que requerien els forns de calç, ni els troncs que convertien en carbó sobre les sitges. La recuperació de bestiar més rústic, com la vaca vermella, progressivament abundant a l'illa, podria ser un bon recurs per tornar a brostejar algunes zones forestals i convertir la biomassa en carn. El temps que s'aprofita l'ombra es redueix el perill d'incendi i millora la composició dels sòls. Al rupit li va bé que hi hagi bestiar. Els excrements dels mamífers acaben generant cucs, escarabats i altres animalons que li aporten la proteïna necessària. Encara que també menja fruits silvestres com la llentrisca o l'olivó, que prest tindran el punt de maduresa per ser ingerits. L'actitud cordial del rupit, amb un aspecte grassonet perquè separa una mica les plomes amb l'objectiu d'augmentar l'aire calent que el rodeja, ens pot ajudar a mirar el món amb uns ulls més afables. Un ocell tan petit sembla poca cosa, però alguns han travessat tota Europa, des del Mar del Nord o des de l'est bel·licós. Han vist paisatges molt diferents, han sortejat depredadors i potser han vist refugiats i dolor. Ara són a Menorca i tenim l'oportunitat de tractar-los bé. Especialment cal evitar intoxicar el seu menjar amb insecticides. Tant de bo que s'abandoni la idea de fumigar els boscos els pròxims mesos, amb el cataclisme biològic que això implicaria. Doneu la mà a la natura, prospectar i mirar d'entendre les relacions que s'hi donen i procurar afavorir-la en tos de depredar-la és una de les millors oportunitats per generar un món millor.
2: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llarg neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny, com coneixeria, la mare que em va nodrir.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.
1: Senyores i senyors, no poden faltar. Passin i sequin, serà espectacular.

0: mira llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

naixement. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Quan la terra els ha colgat, diuen ens hem equivocat, veuen aquell que han espernit, que ara porta el mateix vestit. No hi valen recomanacions, junts els amos amb els peons, dins de la terra barrejats, fan malves ben agermanats. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres.

xat. I en joiós i enriolat espera que un nou enterrat vingui a fer-li companyia. Ja els veu tots esborronats, esma perduts i mig baldats, a punt de deixar la vida. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Al cementiri del sud-oest hi van els pobres, hi van els pobres. Al cementiri

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt, emmirallant les ombres de l'entorn.

una gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. En un instant estira i pren el vol.

Les canyes braves fiblen allà al fons. A la colarça que dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur i segueix cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retorna

0: s'oblaca el vent avui, bufa més fort.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Manol.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlaré en el meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duies escacs, que duies la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.

tot seguit una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.

0: Hibridau la fotografia documental amb l'art. Volia saber també com aquesta visió més artística del documental i els límits del documental, com la concebeu vosaltres com a artistes personalment?
1: La pregunta
2: del millón. És una molt bona pregunta i és complexa de respondre així ràpid o breu. Per això també tot el diàleg, no? Vull dir, per això mos donem una hora, jo crec, per entrar dins tot aquest tema en profunditat, i una hora pens que se mos quedarà curta també. Però com ho fem? Hi ha diferents maneres, diferents estratègies, no? Però el que sí que te n'adones és que el discurs canònic, històric o de on venim acaba sent limitat, no? I avui en dia, per posar-ho, contextualitzar-ho a nivell contemporani, no? Un món on tothom està fent imatges, tothom està produint fotografies, qui ens dediquem a la fotografia, el que fem és cercar noves maneres, noves formes de desenvolupar el mitjà, no? I llavors és, aquí és on entrem amb aquestes hibridacions que parlam amb el món de l'art, no? Jo sempre faig a modo de broma, però no és cap broma, de que dintre del món de l'art s'entén que hi ha artistes que utilitzen la fotografia. Pues jo penso que nosaltres som fotografies que utilitzem a l'art, no? Sí. Som fotògrafs que utilitzem, fotògraf, que utilitzem l'art, no? Llavors és això, l'experiència creativa, dur-la més enllà, no quedar-nos amb un llenguatge o amb unes formes de fer fotografia que d'alguna manera, en el nostre parer, crec que per tots dos, han quedat d'alguna manera obsoletes, no? O sigui, el llenguatge evoluciona, la forma de parlar, per fer un símil, evoluciona, la forma de desenvolupar la fotografia també evoluciona, i això és aquí on nosaltres investigam, on nosaltres anem cercant noves maneres d'estirar el mitjà o de portar noves maneres de fer.
1: Però potser la pregunta està una mica fora de lloc, però hi ha alguna red flag o alguna línia vermella que quan es creua ja la fotografia deixa de ser documental i passa a ser art? O ficció, per així dir-ho.
3: És que potser tota fotografia és un constructe. Llavors el documental és tan sols un estil. I això ja ho va dir Olivier Lugon en el seu dia, no? Però sembla que no ha arribat a segons quins, no?
1: A la consciència.
3: Quins cercles, sí.
1: Ja.
3: Llavors, si tot és un constructe, no hi ha red flags, no? I el que no és pertinent potser són aquestes categories estanques. Cada projecte vol ser explicat d'una determinada manera. Si tu no cedeixes per aquestes red flags, estàs castrant el projecte. Jo tinc, per exemple, projectes que són tan sols fotografies meves i altres que no hi ha una sola fotografia meva. Per què? Perquè jo ho he decidit, no, perquè la història vols explicar d'aquesta manera. Necessito una foto teva, Lourdes, no la necessito. Una mica així. I bueno, crec que amb el Toni coincidim amb això, de posar-nos al servei de les històries que volem explicar.
2: Sí, és interessant, i clar, hauríem de definir què vol dir documental, què vol dir art, i llavors aquí entrem en un tema, perquè sobretot és un problema de la paraula, no? I aquí entra a fer una...
1: La categorització de...
2: Clar, una relació entre el que expliques amb paraules i el que expliques amb imatges, no? O sigui, la paraula és limitada i les paraules per cadascú signifiquen una cosa, no? Igual les imatges també, però el que deia la Lourdes, no? Quan generes compartiments estancs, quan poses una sèrie de normes que no se poden moure o trencar, llavors és aquí ja estàs constrenyint d'alguna manera i és difícil, no? El que passa que a mi hi ha una definició que m'agrada molt, que el documental és allò que s'aferra a la vida i que ens ajuda a entendre la vida, no? Llavors és a partir d'aquí, qualsevol cosa se pot tractar documental, però a mi aquesta base o aquesta línia base me sembla interessant, no? Els projectes que jo me mouen, els projectes que m'agrada fer i m'agrada, bueno, pues estudiar i veure, són aquells que passen per aquí, no? Que t'expliquen alguna cosa, que te fan veure la vida, te fan veure el món d'una manera determinada. I llavors això per jo entra dintre el documental.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

neix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada déu que ve i imposar-nos el bé.

llenguatge d'estrelles i animals. Si vols el de les pedres, calla.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Ferrari.

0: I res, també vull això, que he parlat de mi llibre.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs rovelles, no. Tu, Omala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és del disc que jo també present, que està en format vinil, que al cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir propostos, i que tindran per banda també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, teniu un show muntat, fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té alguna cosa semblant d'un estribillo, es diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disco, n'hem editat un quants, autoeditat un quants. De fet, en tu en tenim un parell amb Dalsera i Power Trip i Triquinis i no sé què. No és el meu primer disco, però és la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els dels Triquinis va ser els primers. Els Triquinis tenim un 10 polzades, sí, però aquest és un 12 polzades, un dels sèrios, un dels bons, i sí que és el primer disc en solitari amb el meu nom, encara que no li vulgui posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú,
1: clar,
0: perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual en José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López.
0: Ah, sí? Hòstia. Bueno, López, es vaig llegir que és el primer, és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: I però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu per què m'ha dit tu, home, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tumoala, Tamaola, no sé què, i ara pues, ja l'han escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou, és un poc aquest rotllo. Vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Benvinguts, amics, amigues. En aquest nou programa xerrarem d'himnes. Un himne pot tenir lletra o pot ser instrumental, però sempre és una composició que es fa per lloar alguna persona, una divinitat, un heroi, un poble o un país, una associació, un club de futbol. I a Menorca en tenim un bon munt.

entra i entra sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, a què ratlla com jo? Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar que bastant content estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-lo de sa vida. I li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini Donís, Torrauba i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'O, i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una Sant Climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa Albufera, Vini Gordó i son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix-me que es fa estimar. Només vam poder bastar de tenir un fillet i una filleta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa l'herència que no es podran queixar.

que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena Jornades de Performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struch impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerí. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

0: no serà.
1: Sí, clar, perquè aquí hi ha un aspecte també de la gestió del territori, la gestió del paisatge de Menorca, no? També, que la gent del camp sembla que només produïm aliments, però exacte, també gestionam i cuidam de l'entorn i de la terra, no?
2: Sí, sí. El que penso que s'ha oblidat un poc. Hi ha pagesos que s'han oblidat, no?, de que som gestors del territori i que només van a fer doblers i prou. Mm. Però, bueno, jo, la part romàntica d'aquest ofici, crec que és arribar a l'estància de sort o arribar al lloc, els qui tingui un lloc, i dir... que política torrent, o que política tornar i acabat d'acabar, això és una part romàntica també és polida, que la tinguem. No tot és doblers. La terra és de qui la treballa,
3: terra suor. Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.
4: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
5: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prou no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpteryx, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem en menor.

Ara sentim l'àmel·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una vegada més a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular i música d'arrel. Sempre en diferents perspectives, sempre. Amb una post i un banc. Ho feim també, com ja sabeu, en s'escolta comentada de cançons que mos donen joc per xerrar de tantes coses, perquè aquesta música mos connecta, s'ho feim des de s'estima i no des d'una altra manera. Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de les veus més personals i també icòniques de la nostra música, unes veus segurament de les més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca i s'ha projectat per tot.
1: Bueno, gràcies.
0: Ja hem explicat que avui l'experiència seran poques els vincles fil conductor del nostre programa, perquè Anna Ferrer, allò que ha fet ha estat cercar-se ella mateixa a través d'entendre d'on ve i quina és aquella música que l'ha feta ser allà on és, que seria la música en aquest cas d'arrel.
1: Totalment.
0: No sé si vaig encaminat cap allà.
1: Vas molt ben encaminat, sí, sí. Crec que, a part sa tria de cançons, abans ho he pensat, com que xerra molt bé de... O sigui, sa manera en què anaran apareixent aquestes cançons i que d'on comencen i per on passen i on acaben, xerra molt del meu procés intern d'amor-odi, no? amb aquell lloc origen.
0: Com influeix la música d'arrel en la maduració i la consolidació d'una veu pròpia, en aquest cas? Què t'aporta la música d'arrel? I com ho connectes en la teva creació? Perquè, en el fons, també fas creació.
1: Sí, o sigui, jo crec que de base representa un lloc molt fort de partida, de com entenc la música, perquè la música real no és només un repertori, no és només una forma de cantar, sinó és un context en el que es dona, i crec que això és el més important per jo vinculat a la música d'arrel, que té a veure amb la comunitat, amb el poble, amb ser un material, diguéssim, no? d'unió de moltes generacions diferents, de molt de caps pensants diferents... Mm-hmm. I diria que això és el que a jo me genera addicció, aquesta tradició, no? Que
0: conèixer... conglomerat, no?, que es va vestint a poc, aparentment sense vincles entre ells, però que tot acaba tenint una veu única.
1: Exacte. I crec que aquest fet és el que a jo me genera addicció, perquè conec la música primer des d'aquí, no? O sigui, com primer des del carrer, i des del poble, i des de la celebració, al final, no? I des de compartir
0: les
1: emocions, les vegues, clar, però les emocions, perquè també dic des de la celebració, però dins d'aquestes celebracions hi ha cançons tristes també, que compartim, no? I es comparteix allà la tristor, i es comparteix la nostàlgia, i es comparteix les emocions compartides, no?
0: Jo crec que un dels records més polits que tinc, recordant també aquestes trobades amb gent cantant cançons, no són les cançons de festa, sinó que són les tristes.
1: Clar, absolut. Bueno, Menorca és un poble...
0: Té la melangia incorporada.
1: Absolutament. Som una cultura intensa, diria jo, i que s'enorgulleix de la nostàlgia, també, no? Que és part de la identitat. I en la música és molt notori, son.
0: En xerrarem més endavant, perquè quan es crea un gènere nou dins el món de la música popular, que és la tradició de la música marinera, que mos ve de nou fa just 50 anys, s'incorpora molt ràpid, perquè té aquest sentiment de melangia. Llavors, mos hi bucam.
1: Total.
0: Mos hi deixem endur.
1: I després de la teva pregunta inicial, que crec que no sé si m'ho havia plantejat mai en concret pensant en ses veus, o sigui, en com es genera una veu pròpia, que me sembla molt interessant això, crec que justament en aquestes trobades de Vega, en sa etapa de vida que jo els he viscut, segur que en una altra etapa de vida pues, s'hagués generat una altra cosa, però conflueix molt s'influència sa música clàssica, perquè ja entren veus líriques en aquestes vegues, no? Jo he vist també molt sa música marinera com una... diguéssim, com una realitat ja molt, molt consolidada, quan jo visc aquestes vegues, i encara hi ha reminiscències d'aquestes veus del camp, no? O sigui, hi hauria com aquestes tres vessants, però que conflueixen en un mateix espai i que són, per tant, per jo, part d'una mateixa cosa. I ara pensava com de molt aquestes tres referències en realitat alimenten la meva forma de cantar, no? I això és molt interessant. És a dir, no ho havia pensat mai des de només la perspectiva de la construcció del veu, del so d'una veu pròpia, no? Com... I me sembla interessant veure com aquests tres eixos realment alimenten la lírica, la cançó marinera i la veu del camp, en com jo entenc la veu.
0: Molt bé. Molt interessant.
1: Gràcies, Joan.
0: Cadascun d'aquests tres elements mereix un programa sencer.
1: Absolutament.
0: Perquè es ve que segurament el món líric dona un toc molt diferencial a la tradició menorquina en oposició a altres tradicions molt properes com la mallorquina, la catalana, etc., de la qual tenim tantíssims vincles, però aquesta com es viu el món líric, que també té a veure amb les emocions, evidentment, és bastant espectacular. Tenim autors que fan cançons líriques que s'introdueixen i queden ja... Són cançons que queden marcades dins el repertori tradicional.
1: Sí.
0: I són cançons d'autor molt, molt clares, d'autor.
1: Totalment. I també com el món líric, diguéssim, ha esdevingut popular a Menorca, no? Vull dir que això és fort. Jo, una de les coses, dels fenòmens que més m'al·lucinen és com qualsevol proposta que neix sense cap pretensió, sempre... Bueno, o en principi, acaba sent escollida per el poble com una cançó popular, com una recepta popular, com què és el que fa que hi hagi un consens no pactat, inconscient, no? De que una cosa passa el filtre dels temps i esdevé identitat i esdevé fet popular, no? Això és molt fort, és molt impactant, no?
0: Ho és, ho és. Anem a parlar de trajectòria, perquè n'Anna Ferrer comença molt jove, veu de la cultura popular, tant musical com dramàtica, fora de micro xerraven dels Pastorells, per exemple, per tant, d'aquesta cultura popular en veu, i segurament la teva primera passa... és conjunta, jo tinc l'honor d'haver vist néixer anant en aquest sentit, es pas per Subaida,
1: sí.
0: És el primer contacte una mica seriós de tractament de la música popular per fer-la ja motiu de creació i de recerca.
1: Sí, sí, vaig passar...
0: Com vius aquells moments?
1: Pues ara me venia que vaig passar de Black Pearl a Subaida, no? Vull dir que jo...
0: Black Pearl, segurament molta gent que us escolta el coneix, però deixa de... és un grup de música de verbenes.
1: Exactament, exactament. No. Avant, per jo, és que clar, Subaida ho és tot, no?, en aquest sentit, perquè d'alguna manera crec que me fa relacionar allò que jo estim tant, que és aquesta música d'arrel, amb el món. Me fa sentir que allò que jo estim no només està passant a Menorca, no? No només és local, sinó que té molts punts d'unió al món, arreu del Mediterrani, concretament, no? Però que és una realitat que esdevé a altres llocs del món també. Llavors és una obertura increïble. A part de que és a través de Subaida que descobresc Ana Dulce Pontes, que després serà la meva màxima...
0: Dulce Pontes, ídol. Crec que no m'ho havies dit mai.
1: Sí, la meva... sí, la meva inspiració màxima, aquesta senyora. I llavors també, perquè jo diria que Subaida per jo va ser com de les millors escoles, no? És a dir, és com el desig més somiat poder aprendre realment visquent les coses, no una escola, no? O sigui, posant un poc en dubte l'acadèmia i alhora posant-la en valor perquè per moltíssima gent i per jo mateixa a vegades ets l'única opció d'evolucionar perquè no estem en un moment on les coses passin al carrer. No? Però en aquest cas, Subaida per jo podria ser una escola de carrer, no? Bastant, perquè sent que vaig poder viure processos d'aprenentatge molt abans del que me van arribar jo per mitjà de l'acadèmia, no?
0: Molt bé.
1: També diria allà en connexió amb Coetus, no? Que és un altre dels grups de referència de sa música d'arrel a nivell ibèric i que hi vaig entrar en contacte amb Subaida també a través de Moisès Pelegrí.
0: Molt bé. Per tant, un record i una salutació aquí en el Moisès Pelegrí. I la trajectòria continua, el teu procés d'aprenentatge, una volta Subaida deixa d'existir, però també són els teus inicis com a formadora, com en formació, diguem, i arriba el teu primer disc, Tel·lúria. És un disc molt primigeni, de fet, xerra, de fet, el títol ja ho recull, no? Tel·lúria, xerra de les roques, les terres, minerals. I decideixes obrir, no, però un dels punts forts del disc, una de les cançons, anar directament a la terra i agafar sàvia i fer-la cantar aquesta preciosa cançó que es diu Roseret.
2: Que pots cantar amb el caramel a la boca?
3: No.
2: No?
3: Ni lacres, no em puc fer. Jo t'entenc a mirar, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

0: més. Ja està. Oh, ben altres, tu. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.
1: Bueno, aquesta cançó dona molt que xerrar, a part de les emocions que transmet i aquesta generació, aquesta transmissió generacional és a la qual volies fer referència, no? Quan triaves l'opció aquesta de dir, no, anem a fer xerrar els nostres avantpassats.
2: Exacte, sí. O sigui, Tel·lúria, jo diria que és un atreviment molt fort per part meva, de que en aquell moment, encara tan jove, feu un disc propi, però tenia molta necessitat de reivindicar Menorca en aquell moment, perquè just era el final de la carrera on havia anat a estudiar jazz a Barcelona, no? I era com, necessit dir que per jo, després de tot el que he estudiat, me segueix guanyant Menorca i tota aquesta cosa que hem explicat al principi que he viscut, no? De com he conegut la música, i ses àvies aquí tenen un paper fonamental, no? Perquè són, jo crec que ses responsables de tot allò que hem anat heredant, no? Vull dir que no només xerrant de música, xerrant de receptaris, xerrant de teixits, xerrant de... Tenen una gran responsabilitat aquí i ho escoltava... Clar, jo no m'escolt mai a jo mateixa, llavors aquestes entrevistes són una encerrona, no? Seria...
1: És una manera d'obligar-te a escoltar-te i a tot això que has fet. I... Jo avui saps la primera de les 5.
2: Vale, vale.
1: Tinguis en compte.
2: Llavors, no, ho escoltava i simplement pensava, ai, que bé, Anna, que t'hagis fet aquest regal, no? De poder escoltar sempre aquest moment, doncs, perquè hi ha les dues àvies. El que passa que se sent molt més l'àvia Luisa, perquè l'àvia Esperança ja era molt major aquí, tenia 96 anys. Però que bé, i record molt aquell moment, no? Jo estava enmig, els donava les mans a les dues, i que és un regal cap a jo mateixa tenir-les enregistrades i tenir sempre present com d'on va bé jo, no? Això, i que al final crec que hi ha algú molt, molt preciós aquí, que és que Menorca, la majoria de gent, i no passa per tot, la música és una manera de transmetre amor. O sigui, entenem l'amor a través de que mos cantin. I això no passa per tot, no? I crec que és un dels regals de la nostra cultura.
1: Bueno, mira, crec que això connecta amb una cosa. Moltes coses connecta aquesta cançó. Els reculls esmenten que Rosaret era una cançó que no faltava a set serenades. De quan els joves anaven a cantar, ja sabeu, la tradició aquesta, pels carrers, cantaven s'estimada, aquesta cançó era un clàssic. És una cançó que ha passat tots els segles. Representa moltes coses, perquè el motiu literari aquest de sa lletra, si la mà tornar a tinta, el trobam per tot. Jo recordo escoltar que a Eivissa que deien en que la mà tornés tinta i en que el cel de paper fossin els homes notaris i de cada un nigues dos, no bastarien escriure la vida dels nostres amors. Amb una vol dir que no té res a veure.
2: Bueno, però és una Roseta.
1: És una Roseta.
2: Bona nit, Blanca Roseta.
1: Bona nit, Blanca Roseta, efectivament. I xerra exactament aquest motiu, eh? I bueno, duques llibre aquest, aquí ve sa part d'erudició, que supos que sa gent mos ho perdonarà, però en Pep Cardona, molt conegut d'aquesta casa, quan xerra d'aquesta cançó, xerra que aquest tema mos el trobam en el Talmud jueu, mos el trobam cançons eslovaques, mos la trobam en el cançoner popular de Mallorca, mos el trobam en el cançoner castellà, també, castellà, diu, si la mar fuera de tinta i el cielo fuera papel, no se podría escribir lo mucho que es mi querer. I per tant, d'aquest motiu, ens l'han trobant per tot. Cada banda la seva pròpia melodia. I tenim constància que, tot i que aquesta melodia la trobam un poc duta cap al compàs de 4x4, en part per Deseado Mercadal, que va fer-se darrere de les transcripcions,

0: Sí, o sigui, no és en Cronos dels temps. Crònia era, era un festival que es feia a l'antiga Grècia, on es deixava lliure en els esclaus durant 2 dies. I podien fer el que volguessin, no? I llavors xerra un poc de... O sigui, fa molt que no explica això, realment. Potser fa 6 anys que no xerra això, però a veure si ho estic explicant bé. Ho dic per això, que me disculpi si algú sap més que jo de del que estic dient. Llavors, un poc es titulera per aquesta cosa de dir com es juga amb la idea de llibertat, no? Quan en realitat segueixes sent esclau, si només pots ser lliure 2 dies, no? Anava per aquí.
1: Molt bé. Escoltem una cançó i després en xerrarem, que es diu Tres Làgrimes. No.

0: Explica-me-les, Anna, aquesta cançó.
1: Avam, Tres Làgrimes és una cançó que de qualque manera fa homenatge a tot aquest repertori que mos arriba a Menorca de Llatinoamèrica, a Sa Ranchera, a Nas Bolero...
0: Aquesta cançó, perdó, no ho he explicat, és una cançó tota teva, tant sa música com sa lletra.
1: Exactament, sí. I de qualque manera, per jo era com reivindicar que el folclor que jo visc, sense posar-hi una mirada subjectiva, diguéssim, no? Mirant-lo que és, això, Sa Ranchera i Els Boleros formen part d'aquest repertori popular propi de sa mateixa, amb el mateix nivell que una jota, que un fandango i que un romans, no?
0: Moltes vegades ho han xerrat, bueno, doncs, experiència també de musical, que no sé què hi ha entre Menorca i Mèxic. Perquè les ranxeres van entrar de ple, són de ple. De fet, hi ha moltes cançons que després es fan, que són menorquines i totes les altres assimilades, com Esmortar, no? Roman d'Esmortar, que és una ranxera pura i dura. De fet, poca gent el que sap és que Esmortar prové d'una cançó que també és feta aquí, però es va fer en castellà amb una altra lletra, que no va tenir gens d'èxit, i després se li va posar la lletra d'Esmortar i em va passar a tenir, no? Però és una ranxera pura i dura, perquè la gent escoltava ranxeres i hi ha un vincle que no és mal de definir quin és aquest.
1: Això m'ha passat sort molt fort en Mèxic. O sigui, de fet, bueno, acabem de viure un procés de creació aquí a Esfar amb una Valeria Mata, mexicana, antropòloga, una persona que escriu uns llibres espectaculars que recomana a tothom, Valeria Mata, i amb ella sempre li dic, digues que jo no sé què tinc en Mèxic, o sigui, sento una familiaritat absoluta.

0: Absoluta. Hi ha algo fort entre Menorca i Mèxic, sí. I d'ahir un poc, amb Tres Llàgrimes, volia reivindicar això, no? Com aquesta, tant a nivell de temàtica com a nivell de quinetxa poètica que sempre també en aquestes cançons i ses melodies i això, i també diria
1: que relacions humanes, amoroses, són molta flor de pell en aquestes ranxeres.
0: Exacte, sí. I també diria que aquí es comença a intuir que això ara que sóc molt... O sigui, ara sóc una gran consumidora de folclore argentí, m'agrada moltíssim. Aquí puc començar a veure que en aquell moment ja el començava a tenir a prop, no? A través de sa família Coetus, també diria, que després han acabat sent un entorn molt, molt proper i íntim meu. Que aquest folclore començava a estar a prop de jo també, no? Perquè s'intueix clarament una xacarera. És una ranxera xacarera. Sí.
1: Molt bé, molt bé. Seguint un poc la trajectòria, també tenim peces que queden fora de la discografia, però que t'ha permès connectar. Estava xerrant de Coetus ara especialment, mm-hmm. i xerrant també d'una persona molt específica, molt estimada també per nosaltres, que és en Eliseo Parra. L'Eliseo és una persona encantadora i segurament tots els grans folcloristes de tota la península Ibèrica. I dic península Ibèrica específicament perquè el concepte d'iberisme el tenia molt ficat. Ell entén la cultura ibèrica com una amalgama de cultures. Crec que és una de les grans veus que surt de zones massatàries, que veu aquesta gran pluralitat de cultures i aquesta diversitat de maneres de fer, a fi que canta en tots els idiomes de la península. I és una gran referència a la cultura ibèrica. I vas decidir incorporar-lo... Bueno, el coneixien de Subaida, de fet.
0: Exacte.
1: I va participar en una de les cançons i a partir d'aquí també la relació va anar evolucionant i va arribar en aquesta cançó.
0: Exactament. Sí, vols que ho expliqui abans de posar aquesta cançó?
1: Expliqueu,
0: vale.
1: Crec que m'ho donarà un context.
0: Vaig conèixer en Eliseo amb Subaida, després vaig tenir una relació més íntima amb ell perquè vam cantar junts amb Coetus durant un temps i llavors passat aquest temps i estant jo en aquesta etapa crònia, postcrònia, en sa que tenia ganes d'experimentar amb sa electrònica perquè hi havia entrat a contacte a través d'Ana Clara Peia, que és també un projecte important per jo, li faig la proposta de gravar Na Roseta i li dic que aquest és un dels romanços. Jo encara no havia caigut de dalt sabre, diguéssim, de sa meva relació tòxica amb sa tradició, diguéssim, no? I li dic que aquest és un dels romanços que és només de Menorca i que quasi ningú el coneix, que és molt d'aquí. I llavors li vaig enviar la cançó i me diu, Ana, esto se llama San Antonio y los pajarillos y se canta en toda España. I llavors aquí vaig començar a plantejar-me si jo tal vegada havia de començar a renunciar, no?, en aquesta possessió de repertori popular menorquí i compartir-lo un poquet amb la resta del món, que finalment és el que m'ha donat pau interior i ganes de jugar i de seguir jugant amb aquesta tradició.
1: Mm-hmm. Molt bé. I aquí tenim la Roseta.

0: Bueno, una altra petita joia, aquest romans. Els romansos són les històries d'antany, que en diuen. Era la manera com es contaven les històries. Els romansos tenen una mètrica i una manera d'explicar les històries, així repetitiva, a còpia d'anar repetint estrofes, que és la manera en què la història d'un estimat que veu com l'estimada mor, a poc,
1: sempre es mor ella, no sé com anava, però sempre es moria ella.
0: Un altre programa que podem centrar en el paper de la dona. Fixa't, de fet, si agafem els romans de la Porcarola, els romans de la Porcarola, tots són dones, i les dones sempre et s'enduen la pitjor part, no? Sí, sí, evidentment que podem fer un de so. I també representa so, com ja veiem una melodia que en el Liceu te va dir, si so es canta per tot, però molt la van fer nostra, senzillament, i qui diu a Cotaina vaig passar, però també trobàvem altres lletres que diuen per de Talatí vaig partir, sí. Altres diuen per tornar al Tí vaig passar, bueno, hi ha una mica de tot, però no saps, el procés, el geni un poc del poble, no?, que fa seves cançons, fa seves melodies i els retransmet.
1: Sí, jo he de dir que en algun concert que explica això i la cant, i després venia una persona de Portugal i em va dir, Portugal també la tenim en aquesta. I llavors també jo me fa gràcia pensar en aquestes persones que eren les portadores d'aquestes cançons, i que els deixaven a un nou territori o bé els del nou territori que se l'agafaven perquè li sentien a l'altre, que me fa gràcia pensar que mai haguéssim pogut imaginar que els descobriríem, no?
0: Clar.
1: O sigui que mai podrien pensar en un futur en el que algú podria relacionar, no?, com aquesta trampa, no?
0: Tu què te penses, Ara ja ho sabem, ara sabem d'on ve.
1: Exactament.
0: Bé, el que no sabem és l'origen d'aquestes.
1: Com
0: si
1: de món, no?
0: Serà complicat, sí, exacte. Molt bé. Seguint amb... Abans n'hem parlat, i amb aquest procés de popularitzar melodies que inicialment no són populars o no sabem d'on venen, aquí hem xerrat abans de la tradició marinera. La tradició marinera és una que neix, podem dir que neix pràcticament als anys 50, als anys 60, veu molt del món de les havaneres català, a Menorca té un vincle molt especial amb el Festival de l'O, que també és un altre tema que se n'hauria de parlar, i se n'ha parlat bastament, però un dels grans autors que tenim vinculades és de l'Ortega Monasterio, que també se va xerrar molt per altres temes, dels quals ara tampoc no el traurem, però un de les grandeses d'Ortega Monasterio, més enllà de la seva figura personal, és la capacitat que va tenir d'incloure dins del repertori menorquí una sèrie de cançons que eren composicions seves i que van esdevenir del poble. La immensa majoria de gent que canta cançons com aquesta que escoltarem ara desconeix que és de l'Ortega Monasterio.
1: Exacte.
0: I aquí tenim aquesta cançó que es diu Margarita i el mar.

0: cançó, així com està pensada i executada, també és tot un homenatge en aquests espais, allà on es crea aquesta música, allà on creix, allà on es vincula amb la gent que la canta, i tot això que explicàvem des del principi. Està gravada en el Bar Infanta.
1: Exactament.
0: Un lloc emblemàtic, allà on es produeix música des de la passió, des de la comunió del poble, i està gravada amb gent que ha estat clarament vinculada i significada en el món de la música marinera i aquest repertori. En Gerard Anglada,
1: exactament,
0: que formava part dels Parranderos.
1: Sí, tenia moltes ganes d'agrair de qualque manera en el Bar Infanta que quedés constància, no?, de la importància que té que els pobles mantinguin espais vius per la gent que habita tot l'any el territori i que ho fagin com ho fan ells des d'un lloc tan profundament generós i autèntic des de fa tant de temps. I llavors també ho volia fer celebrant-te amb les persones amb les que jo vaig descobrir i viure aquesta primera experiència de la música, que és el meu primer record d'una vega a camp un pare i mo mare, a Es Vergés, quan jo tenia un any i mig, dos, i on hi havia pues, persones, en Pere Arguimbau, de Xis de Ponent, en Gerard Anglada, dels Parranderos, els Menorques, entre moltíssima altra gent, no? Però era important per jo també, és un poc com a Roseret en set sàvies, no? Com una espècie d'autoregal, sí, d'aquesta experiència que tant m'ha construït i que tan viva me fa sentir, no? També és com un recurs en el que tornar quan un se sent perdut.
0: Molt bé. Molt bé. I segurament, bueno, i esperem que la trajectòria segueixi més enllà, però una de les grans consolidacions, no?, el colofó de la trajectòria representa, ho has dit alguna vegada, el Disparanòstic, que, diguem, aterra i connecta amb la part més profunda després d'haver fet tota aquesta reflexió de ser certeu com a consumidora i a la vegada creadora de música.
1: Sí, moltes vegades penso que tant Tel·lúria com Crònia són... és un exercici un poc agosarat, és a dir, que tal vegada no feia falta que fossin discos, no? Que haguessin pogut quedar en un procés íntim, no?, de recerca. Està tot bé, la vida passa com passa i estupendo, jo ho he decidit fer així, però vull dir que sí que ho dic perquè m'agrada reivindicar Paranòstic com el primer disc, de qualque manera, ho sent com un primer disc, realment. Perquè és allà, després de tot aquest camí de reivindicar la tradició, després d'haver estudiat una cosa que m'aduen fora d'ella, però després necessitar reivindicar que no només sóc aquesta tradició, sinó que també puc experimentar, no?, com és una etapa com adolescent de construcció, no? I Paranòstic, per això és el primer moment de repòs, de sa maduresa, no?, de dir, vale, aquest és el meu llenguatge, no?, qui trob sa pau. Fins aquí és que jo vull representar aquesta tradició o vull xerrar o pensar o cantar amb ella, no? I fins aquí és que jo vull experimentar amb ella també, no? Com...
0: A Paranòstic hi ha una veu molt única, molt personal, molt íntima, i de fet dona unitat a tot el disc, però en realitat veu de moltes coses, eh? Veu de ses jotes, veu d'alguna tonada marinera, veu de ses tonades de camp, i d'elles m'agradaria xerrar, perquè aquesta cançó és precisament una tonada de camp i està cantada, editada d'una forma molt especial, i escoltem-la.

0: Aquesta cançó representa també una recerca íntima, o així jo l'entenc, cap a aquestes tonades de camp. Són molt curioses perquè és un tipus de cançó, les tonades, que van molt lligades a la feina, no? I són com molt profundes. Hi ha un canvi molt fort que es produeix a partir d'una època en què les tonades de camp són vistes com a tonades massa agrestes, molt poc, massa rudimentàries, no? I allò que les jotes i els fandangos passen a canviar a repertori, perquè es veu com una cosa més alegre, més, bueno, més moderna en el seu moment, i en canvi aquestes tonades són d'una autenticitat espectacular.
1: Jo estic enamoradíssima, podria dedicar tota sa vida només a cantar tonades, crec. O sigui, m'assemblen d'una bellesa melòdica atemporal i incansable. És a dir, no. A part de que crec que teixeixen molt bé ponts amb altres llocs del món, o sigui, es fa molt més evident encara aquí la germanor amb altres territoris, no? Realment, i per això aquesta és la proposta també musical, no?, que jo dono en aquestes melodies, no?, que és aturar el temps un poc, no? És a dir, proposa un ralentí, fa una frenada de mà, absolutament, no?
0: Hi ha una cosa que trobo molt curiosa amb aquestes tonades, reculls folclòrics, reculls de les tonades antigues, sempre hi ha una partitura en què diu, la cançó aquesta fa així, a les tonades de camp no hi ha compàs.
1: Clar, és que no es cantaven
0: perquè
1: a temps.
0: Perquè no es cantaven temps. És una cosa, és com dius tu, no? El temps es ralentitza, s'alça.
1: Exacte.
0: És una connexió amb la terra, perquè a més a més aquestes cançons les hem de pensar cantades en la terra, amb la feina.
1: Exactament. També me sembla superimportant a la vegada que dèiem això no romantitzar, no? Perquè probablement eren persones que tenien unes vides absolutament dures, vinculades amb la feina del camp, que és una cosa que no és lleugera, i que ara també tenim aquest privilegi, no?, de mirar-ho romànticament des de les nostres vides còmodes, no?, diguéssim, però una cosa no treu l'altra, no? O simplement mencionar-ho. Però sí que és que jo crec que són d'una riquesa melòdica i mira que totes fan la mateixa cadència, o sigui, però sí, de qualque manera jo me va agafar perquè no, tot i que Subai havia fet una feina de recuperació també d'aquestes tonades i traginada també, jo no ho havia viscut com a, dins la meva vida, no?
0: No forma part d'aquest repertori,
1: Que m'ha construït, exacte. I llavors sí que jo, doncs, arribats en aquest punt, sí que vaig estar escoltant moltíssimes tonades de Mallorca i tenia moltes ganes de connectar jo amb les de Menorca, no? I vaig fer aquest procés i va ser després que vaig saber que Salvaida ja ho havia fet, que, no? Com, però bueno, jo no havia nascut tal vegada quan ho havíeu fet o alguna cosa així.
0: Sí, tu em vas incorporar tard, eh? Sí. Perquè en xerrat de Subaida i ell es va incorporar tard a Subaida.
1: 10 anys més tard.
0: 10 anys més tard.
1: Llavors ho vaig viure com un procés de gairebé com si estigués trobant un tresor, uns porxos i ple de pols i li llavets de pols i jo estigués com cantant per primera vegada una cosa que jo... que xerrava del meu territori que jo mai havia sentit cantat per ningú altre, no? Vull dir, va ser un procés molt, molt polit i molt profund, tot i que fos mentida, però... Sí.
0: Aquesta també és una altra de les parts del procés.
1: Exacte.
0: Inventar, reinventar, trobar, retrobar, adonar-se'n que no tot és únic.
1: Exactament.
0: Un procés per sa vida que m'ho du també a crear i a descobrir coses. Anna Ferrer, ha estat un gust tenir-te amb nosaltres en el programa Relats i qui sap si un altre dia t'ho tornem a tenir.
1: Qui sap.
0: Aquí serem.
1: Podem fer un monogràfic de Ortega Monasterio.
0: Moltes gràcies, estimats oients, i fins a la pròxima.

d'acord no en som. Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina i, do, de lectures retrobades.

Mentre la unitat mòbil de Radio Far es dirigeix cap al lloc on gravarem l'episodi d'avui, em rebé un déjà vu. Fa uns anys, més ben dit, unes dècades, Jaume Peiró presentava, a TV3, un programa anomenat La Casa dels Famosos, en què mostrava on vivien els protagonistes de l'actualitat del seu moment. Desconec si va dedicar alguna emissió a qualque escriptor. Gràcies a lectures retrobades, he conegut una gran diversitat d'espais relacionats amb la creació literària que he intentat aproximar als oients a través de la paraula. Les tipologies i les ubicacions han estat molt diverses. Avui és la primera vegada que ens traslladam a la urbanització de Som Vitamina, en el terme municipal de Alaior. Hi viuen unes 150 persones, en cases unifamiliars. La distància que hi ha entre elles em fa dubtar de si es tracta d'un nucli de població o d'una zona d'habitatges disseminats. El matís és terminològic i, pel que ens importa, ben banal. Som al camp, per dir-ho d'alguna manera. Des de la finestra del lloc on escriu la nostra convidada, es veu una extensió gens menyspreable de paisatge rural, de màquia mediterrània i algun camp de conreu. Fins i tot es veu la mà. Jo, personalment, si visqués, seria incapaç de concentrar-me en la feina i em passaria el temps badant. En haver acabat l'entrevista, al carrer, els darrers rajos d'una posta de sol memorable, d'aquelles que romanen amagades als selfistes, retallaran a l'horitzó el perfil muntanyós de Mallorca. Em sentiré, llavors, més que no pas una versió maldestra d'un Jaume Peiró qualsevol, un privilegiat per haver pogut passar una estona molt agradable i profitosa al lloc on escriu, des de fa gairebé 3 dècades, Carme Cloquells, Tudurí.

0: Bon dia, Carme. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Radio Far. Ens trobam a l'espai on escrius habitualment.
1: Bon dia, Isma. Moltes gràcies per venir a casa. Ets molt ben rebut. Aquest espai on ets ara és l'espai que normalment he emprat des que vam venir aquí fa 26 anys, just quan tenia els fills petits, 5 i 3, i esperava el tercer. I vam tenir aquest espai que compartim, però en realitat tampoc és que l'emprés molt, perquè jo solia estar baix, en el menjador, sobretot tota l'etapa escolar, que estàs amb els fills. I moltes de ses relats que vaig fer els havia començat ja en el pis que vivíem abans, l'any 94, que va ser l'any que va néixer el primer fill. I passa una cosa molt curiosa, que sí que l'he estudiat un poc, que és, no passa a totes les dones, passa especialment a les dones que ja tenen certes inclinacions creatives, que la maternitat genera uns canvis estructurals, no? Cerebrals. I fa que floresqui tota aquesta part creativa. I va ser el moment que sí que, mira, me va donar per treure tot el que duia, no? Vaig començar a escriure allà, tot i que sempre he fet paperets i tot. Després ho passava a net quan tenia el meu temps. Però, bueno, aquest és actualment l'espai on escric.
0: I aquest llibre, alguns relats al Manco, van començar a ser escrits a una ubicació diferent.
1: Sí.
0: Es van acabar aquí.
1: Exacte.
0: I aquest espai, d'alguna manera, va influir en com van acabar sent aquests textos?
1: No ho sé ben bé, perquè, clar, són uns relats escrits en molt de temps, perquè era el poc temps que tenia. Bàsicament, el mes d'estiu aquell que quedava que te recuperaves un poc i trobaves el teu jo interior i creatiu. I sí que els vaig anar refent molt i possiblement, potser sí que aquesta calma i aquest benestar de que saps que és que teva sí que va ajudar a donar l'acabada final, no? De revisar i dir, vinga, ja està, ara els adon per acabats. Potser sí. I alguns sí que els vaig començar aquí, d'aquests relats. Mentre començava a llegir unes línies de la novel·la, vaig alçar els ulls i la vaig veure, apropant-se cap a mi. Tota ella anava vestida de color morat fosc, amb un foulard de gasa negra al coll i un barret de vellut, també negre. Portava un ca, un petit espaniel. Jo era a Barcelona i estava asseguda en una cafeteria que m'agradava molt i de la qual guardava bons records. No tenia ganes de fer res ni d'anar a cap lloc en especial, simplement volia deixar que la nostàlgia m'embriagués. Abans de dir-me res, vaig veure el seu llarg dit índex, que assenyalava el llibre que jo tenia a les mans. Perdona si t'he molestat. He vist que llegeixes Virginia Woolf. Després d'haver pronunciat aquestes paraules, vaig esperar un aclariment o la continuació d'aquella observació. Però, per uns instants, totes dues van restar en silenci, fins que ella continuà amb un to de veu quasi imperceptible. Puc asseure'm un moment? La vaig convidar a fer-ho, a la vegada que li demanava si volia prendre un cafè. Va treure de la seva bosseta un portacigarretes d'alpaca i va encendre una cigarreta. Crec que t'he d'explicar el motiu pel qual m'he acostat a tu.

0: Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Carme Cloquells Tudurí, la nostra convidada d'avui, va néixer a Mont el 1963. És psicòloga, professionalment jubilada, escriptora i activista cultural. Pel que fa a aquest darrer àmbit, a més de participar en nombrosos actes literaris, fins i tot de caràcter multidisciplinari, de dirigir grups i tallers de lectura, cal destacar les seves col·laboracions a l'Ateneu de Mont, on va ser vocal de la secció de literatura entre el 2009 i 2017, i en la biblioteca pública d'aquesta mateixa ciutat. Per exemple, comentant no fa gaire, per al Club de Lectura d'Adultesa d'aquesta institució, la senyora Dalloway, de Virginia Woolf. És una, a més, de les ocasions en què ha mostrat la seva passió per la literatura anglosaxona, protagonista destacada del seu blog personal, que fins i tot ha traduït, he d'agrair-li personalment la descoberta de Kate Tempest gràcies a una activitat amb motiu del Dia Internacional de la Traducció, en què va llegir-ne alguns versos, a més d'explicar-ne el procés de dur-los a la llengua catalana. L'obra literària de creació de Carme Cloquells es mena, sobretot, a la poesia. I pertanyen als tres darrers títols que ha publicat. Els Infants Transparents, publicat per la barcelonina La Busca el 2007, editorial en què també va aparèixer cinc anys després, el 2012, el recull Mecanisme Silenciós, i finalment, el 2021, va publicar, de la mà de Stomberg Editorial, també a Barcelona, el poemari Infanticides. Abans, però, la trajectòria de Carme Cloquells apuntava, sobretot, a la narrativa. Alguns guardons, el tercer Premi Illa de Menorca, el 1999, i el primer Premi de Narració Curta de Sant Climent, el 2009, avalen aquesta percepció, com també ho fa la publicació, l'any 2006, del llibre que protagonitza l'episodi de Lectures Retrobades que estàu escoltant, Els Fantasmes de Bloomsbury. També per La Busca Edicions, un petit fragment del qual, l'inici de la narració de títol homònim que enceta el volum, ho hem escoltat, llegit fa un moment, en veu de l'autora. Què en pensa, Carme Cloquells, d'aquest llibre, ara que han passat gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: A veure, evidentment, clar, han passat molts anys, una altra vida, i, clar, m'he distanciat, que crec que és el que també ha de passar, no?, en les obres que fas, prendre distància d'elles. Va ser un llibre que vaig publicar amb moltíssima il·lusió, perquè va ser la meva primera publicació, i que vaig treballar molt. S'havia donat el fet que tenia aquest moment molt creatiu i que hi havia hagut l'oportunitat d'anar a uns tallers de creació literària que havien encetat a l'Ateneu de Mont i també havia fet altres aixines tipus cursos, o havia demanat assessorament per anar millorant, no? Jo pràcticament era lectora, era una lectora que m'agradava molt la literatura i escrivia coses per jo, no amb cap intenció de publicar res. Però sí, me vaig llançar a escriure i a treballar el que era el relat, que me sentia molt còmode. I clar, els meus referents, evidentment, a part de Virginia Woolf, hi havia Catherine Mansfield, que adora els seus relats, Anton Chekhov, després, sí, na Karen Blixen, na Edith Wharton, i dins ja la literatura catalana m'agradava molt, a més d'Anna Mercè Rodoreda, els seus relats m'encanten, d'Anna Maria Àngels Aclada, que ja ho veureu, i fins i tot d'Anna Susanna Rafart, que tenia un volum que va agradar molt. I bé, la valoració, supos que l'han de fer més els lectors, no? Jo vaig estar contenta d'aquest llibre, no? Perquè va ser això, no? És aquesta primera obra que treus al carrer. Tot i que va ser, sí, difícil, evidentment, la publicació.
0: Parlem-ne.
1: Sí.
0: Els Fantasmes de Bloomsbury, ara ho torna a començar. Parlem-ne. Els fantasmes de Bloomsbury és un recull format per 11 relats. L'origen dels textos és divers. Van ser escrits en el període més o manco d'una dècada i inicialment no van ser escrits pensant a ajuntar-los en un únic volum. No, és així, no?
1: És així, sí, exacte.
0: I com va néixer la possibilitat de publicar?
1: Clar, jo anava fent aquests com exercicis literaris i escrivint aquests relats que m'ho passava molt bé i m'emplenava molt, no? Era una necessitat quasi vital. I quan vaig tenir un nombre suficient de relats, això, vaig pensar, vinga, volia provar de publicar, tot i que era conscient que partia de zero, perquè, clar, que te publiquin una persona totalment desconeguda, que, a més, relat, perquè sí que vaig enviar algunes editorials catalanes i algunes se van interessar, com Barca Nova, però me demanaven una novel·la. Me'ls agrada molt, però tens una novel·la? Jo no tenia cap novel·la, tenia aquells relats i ja està. I bé, i finalment, clar, quan a vegades desisteixes quasi, però jo som una dada molt persistent. Finalment, la busca, la duen una parella, n'Antònia Dell i na Maria Lluïsa Pazos, que també eren escriptors i publicaven, se van interessar i me van oferir aquesta possibilitat de publicar. Clar, els hi vaig estar molt agraïda. Era una petita editorial que tenia com uns 200 volums, també publicaven alguns premis i sí, vaig estar molt contenta de publicar amb ells.
0: A més, a veure, tot i que aquests relats no van ser pensats per anar junts, després, quan van junts, formen un tot molt coherent, molt cohesionat. També no deixa de ser interessant el moment que s'ajunten, que prenen una nova dimensió com a conjunt, però aquest conjunt és molt, molt coherent.
1: Sí, això ho vaig saber posteriorment. Sí, me vaig donar compte quan els vaig juntar i pensava... això, no? Quin és el fil conductor? I clar, i això me vaig adonar, vaig dir, ostres, té un fil conductor molt clar. Bueno, clar, estem escrits per jo i, evidentment, clar, jo som l'autora d'ells i havien passat anys entre ells, però sí que hi ha una coherència, sí, és cert.
0: El títol del recull, crec, apunta dos aspectes. I d'una banda hi ha aquest fantasma, entre cometes, que en seria el fil conductor. Però d'alguna manera hauríem de matisar, quan parlem de fantasma, n'apareixen a tots els textos. Però bueno, aquí potser seria interessant recordar que Blanca Lozano, a un treball de final de grau que va fer justament en què, entre d'altres, va analitzar aquest llibre, ella parla de monstres, fantasma, monstre, tu mateix al treball cites Lacan per referir-te als fantasmes i literalment, parles d'una manera de ser del subjecte respecte de l'altre, el fantasma li procura al subjecte una significació absoluta. És a dir, que tant el passat com el present com el futur està modelat i modelat per la funció del fantasma. El fantasma proporciona una certesa allà on hi ha absència de saber. És aquesta un poc la temàtica del llibre, aquest element cohesionador. I també, en algun moment, crec que és a la contracoberta, ratlles també dels teus fantasmes. Com ho vehicules tot plegat?
1: Sí. A veure, també en aquella època jo també estava molt interessada en el Lacan. Sí que havia format part també d'un grup que era com a d'investigació, més de la vessant psicoanalítica. Però m'interessava més que res la part més filosòfica d'aquestes teories. I també amb el meu interès en la psicologia infantil també m'interessava molt tots aquests aspectes, no? Sobretot el que és el concepte del buit, aquest buit que tenim, que és tan difícil d'emplenar, no? i de satisfer. Clar, aquests fantasmes sí que actuen, o bueno, són aquests vehicles, no? Que tu, a través dels teus personatges, de llocs, espais, accions, objectes, doncs, allà sí que pots treballar que són aquestes estructures no inconscients, que són càrregues, no? que duim i cada un té, suposo, no? un poc els seus fantasmes personals, aquests, no? I a través de l'escriptura sí que me va interessar molt explorar aquests personatges que vaig anar construint, que a part que, clar, també eren fantasmes meus, no? I vaig anar treballant-los d'una manera que potser no, jo no sabia que ho feia en això, no? Però me va sortir així, treballant per posar tots aquests aspectes, no? Per donar-los profunditat en aquests personatges. I també un pot de misteri, evidentment. I bé, penso que en la Blanca sí que me vaig quedar molt sorpresa, perquè vaig dir, és que ella ha descrit aspectes que ni jo mateixa era conscient que havia posat així en aquests relats.
0: En Carles Minutxin explicava que de fet qui completa la lectura i també és autor en certa manera és qui llegeix.
1: Exacte.
0: I clar, en aquest cas, en Blanca,
1: sí,
0: amb tot el seu bagatge teòric, fa una lectura.
1: Sí.
0: Qui a vegades fins i tot això pot acabar sorprenent a qui ha escrit, a l'autor.
1: Sí, perquè els fantasmes, en realitat, també no només hi ha els teus personals com a autor o escriptor, després hi ha els que tu transmets en els teus personatges i després hi ha els propis del lector, no? Hi ha aquest conjunt allà, no? Que s'entreteixeixen uns amb els altres. Vull dir, clar, això penso que dona riquesa.
0: Mm. Sí, sobretot sí. Si pot haver aquest retorn per part de públic lector.
1: I tant que sí.
0: Que ho enriqueix, evidentment,
1: sí,
0: tot.
1: Sí, i tant. Això sí que dona una dimensió molt més gran, no? Sí, és cert.
0: El segon element del títol, diria, apunta a la influència de la literatura anglosaxona. En algunes narracions del llibre són explícites i evidents les referències al grup de Bloomsbury. Que aparegui Ofèlia, tot és un personatge que té un origen en Hamlet de Shakespeare, crec que era un personatge també que va agradar molt a final de segle XIX, els prerrafaelites que la tenien... Bueno, és protagonista d'un quadre molt famós.
1: I tant.
0: Que autores com Virginia Woolf et proporcionen la manera o t'ajuden a trobar la manera de tractar la temàtica del llibre? O, fent una pregunta encara un poc més ampla, quin pes té tot aquest bagatge a l'hora d'escriure i de manera més concreta a l'hora d'escriure aquest llibre?
1: Val. Virginia Woolf, evidentment, sí, la vaig descobrir, com he dit altres programes, i això la vaig descobrir jove, jove no tant, tenia 20 anys així, i me va impactar moltíssim la seva literatura, el seu projecte estètic. No sé, sí, me va impactar i me va marcar, ja, perquè després ja, clar, veus què és aquesta literatura tan diferent a el que havia llegit. I, clar, suposo que com a autors, tot el que hem llegit va formant un pòsit, no? I va allà formant un sediment que, encara que tu no siguis del tot conscient, quan escrius, clar, són producte, no? Les nostres creacions de tot el que hem begut i tot el que hem experimentat. La Virginia Woolf és inimitable, vull dir, penses, clar, és única, no tens cap pretensió d'imitar ni de fer res igual. El que passa és que sí que saps que t'agrada allò, no? Que t'agrada aquella literatura, que t'agrada com escriu, que t'agraden els símbols, les imatges que empra, que t'arriba. I clar, sí que me va marcar, evidentment. I per això, sí, sí, sempre surt. D'una manera o l'altra, sí, forma part del meu bagatge.
0: Aquest joc metaliterari en la literatura anglosaxona és evident. De fet, a vegades en surten noms i cognoms molt, molt, molt, molt clars.
2: Sí.
0: Ara bé, també hi ha la presència en algun relat al manco de la mitologia grega.
1: Mm-hmm.
0: Calipso, Penèlope, Ulisses, per exemple, mm-hmm. també hi són, sí. són explícits. I segurament, bueno, evidentment hi ha un interès per aquesta mitologia grega.
1: Sí.
0: També m'imagino que ajuda a tractar alguna temàtica concreta en algun relat. Què t'interessa d'aquesta mitologia?
1: Sí, els mites grecs m'han interessat de sempre. Quan havia assistit, vaig estudiar grec. Vull dir que ja t'ho van dir que era algo que ja m'atreia molt. I de petita me'n record que vaig quedar molt copsada la primera vegada que vaig veure una representació així bastant per infants de l'Odissea. I després ho representava amb els meus germans, feia no, el típic, no?, de ses que fas teatre i representava. Els mites grecs, clar, són una font, són, clar, formen part de la nostra bagatge cultural, de la nostra cultura occidental, són universals, evoquen immediatament, és que tampoc importa, no?, que hem pris moltes paraules, quan hem pres un dels personatges, ja immediatament ja t'evoca alguna cosa. I en el relat, sobretot, retorno a Ogígia, que sí que vaig emprar a Calipso i en Ulís, era algo que és, aquell relat m'ho demanava, perquè és que, a més, és això, no? Que sobretot si també estàs a una illa com Menorca, allà a la mà no pots evitar que tota aquesta part cultural, de temes universals, a més, són... Normalment tots els personatges són molt clars, no? Vull dir, són el que són, no estan embuats. Vull dir, representen grans temes, no? Grans emocions. I sí, penso que tant els hi han emprat a poesia també, els hi han emprat, i en els relats, alguns que tinc inèdits, sí, és... Sí, no pots fer de menys.
0: Formen part d'aquest bagatge.
1: Sí, eh? Sí, sí, sí, sí, és indubtable.

0: lector que s'endinsi en els relats dels fantasmes de Bloomsbury es trobarà amb algunes peces en què el substrat històric, fins i tot anglès, bàsicament la dominació britànica de l'illa, per exemple, amb la història de Charles Geraint, no sé si es pronuncia exactament així, que és aquest jove misteriós, bueno, jove i misteriós soldat helvètic, un personatge històric, realment, que va morir a Menorca en el setge a què el duc de Crillon sotmeté el castell de Sant Felip. Però també hi ha alguna referència a la migració menorquina a Algèria, amb aquest descendent, a més, del baró de Vialar, que va ser fundador, crec que era el 1853, de Fort de Ló.
1: Sí.
0: Quina importància, aquests serien dos exemples de substrat històric, però quina importància dones al context històric a l'hora d'elaborar els teus relats?
1: Té molta importància, evidentment, perquè crees uns personatges que no estan allà en el buit. Són uns personatges que estan a un context, perquè tu els puguis també entendre i puguis treballar-los en un context social, cultural, polític, que no és el nostre. I clar, si vols crear una història sobre aquest personatge en el seu moment històric que va viure, clar, això li dona veracitat. I després ho vas... Normalment faig recerca, que m'encanta, això de fer recerca i anar... A vegades fas... Per el que queda relat, has fet moltíssima de recerca i has omplert moltes fues, no? Per el que després te queda, realment que empris a l'hora de fer relat. Però sí que és aquesta interacció, no?, dels humans, de les persones, amb el moment, el context que els ha tocat viure, i de les motivacions i bueno, d'aquella el que li passi, no?, en aquell moment. En el relat del G sí que vaig mesclar relats que m'havien contat de la meva família, familiars, amb altres que són un poc de ficció, no? Sí que després vas mesclant un poc una cosa amb l'altra. Però altres no són... Bueno, altres sí que són com en Charles Garret, que sí que era... personatges històrics, reals, que després els aficciones.
0: Mm-hmm.
1: Però, bueno, hauria pogut ser així. Ja m'agrada imaginar-me així, no? Sí.
0: Podria haver estat
1: així. Mm-hmm. I altres que me'ls inventats de vell nou, com la Caterina, d'un conte d'hivern, són inventats, no? No van existir. Podia haver existit.
0: Ah, això sí. Aquí és la versemblança.
1: Sí, sí, sí.
0: L'illa no sempre és escenari o l'escenari en què transcorren les narracions dels fantasmes de Bloomsbury. Ara bé, quan hi apareix, aquesta illa m'ha semblat que és sempre un espai poc idealitzat, poc amable, fins i tot. Fins a quin punt utilitzes l'illa com un correlat objectiu, com una manera de transmetre un correlat objectiu dels fantasmes que protagonitzen els relats? Quin paper juga el paisatge illenc en aquells relats que s'hi situen?
1: Sí, ja pot semblar a vegades aquesta part com a dicotòmica, no? Aquesta que pot ser això, no? Espai de llibertat, però a la vegada opressiu per el fet illenc, no? Per aquesta... a vegades falta d'oportunitats, de tancament, també de les persones que hi viuen, de clar, no tenir molt de contacte amb altres pobles externs i no tenir, no sé, una altra manera de veure el món i les relacions. Per jo, Menorca és un personatge, perquè arriba que quasi se converteix en un personatge, no? Com una antropomorfització, no? de sa illa, que té aquestes contradiccions, no? Que l'estimes, però a la vegada voldries fugir d'ella, no? Crec que la tracto un poc amb un trasfons sempre molt amorós en aquesta illa, molt. Però que té aquestes dues vessants, no? I i la interacció no només com a un espai inanimat, sinó que allà hi viuen unes persones, no? I viuen en aquell espai reduït i contingut. La illa és important i crec que determina molt aquests relats. Estan ubicats aquí, són d'aquí, sí.
0: Ja, a més, cal no oblidar que una illa ho és perquè està envoltada d'aigua. I la mà també és un element important en algunes peces del llibre. I acaba, per exemple, un conte d'hivern.
1: Sí.
0: Tu mateix has dit, i consta el treball que va fer Blanca Lozano, que la mà significa, per mi, una mare originària i ancestral. També significa llibertat, la manca de fronteres i un espai immens per explorar. També, com a estudiosa de l'obra de Virginia Woolf, no puc deixar d'acceptar que comparteixo alguns dels seus símbols, especialment el de la mà, com a pas del temps, el cicle de la vida, o fins i tot premonitòria de terribles actes futurs. Ho pots explicar?
1: Sí.
0: I jo aquí sí que tal vegada apuntaria aquesta mare amb una idea potser de feminitat que té a veure amb els diferents tipus de personatges femenins que apareixen en aquest llibre. Què podríem dir d'això?
1: Clar, la mà ja sabem que té una gran simbologia. La mà, per jo, clar, en aquests relats i també a la meva poesia, que surt la mà molt, és aquest espai, no? És un espai de llibertat, és un espai també que pot ser per amagar, és un espai molt profund i és un espai que així no és un poc, en la línia més wolfiana, pot significar la dissolució de jo, la pèrdua, o es no res, no? Perdre-te, perquè allò és la mà, és això, no? Però també pot significar aquesta permanència, no? Lo que queda. En comparació a nosaltres, els humans, en aquest planeta, nosaltres desapareixerem. Però la mà, qui sap, no? És el que primer va existir i pot ser que és el que quedi d'aquí, no? Per això és això, no? El que resta, el que queda, aquesta permanència inalterable, després en contraposició en els humans, no? I aquesta figura materna, sí, femenina, per jo sí que la mà és... Hi ha una relació molt forta, no? I és acollidora a la vegada. I amb els personatges femenins es veu, no?, que tenen aquesta relació amb la mà, que pot ser a vegades també un poc dual, no? Mm-hmm. Que també pot servir tant per acollir-les d'una manera positiva, amorosa, però també pot servir d'una altra manera, no? Com a més tràgica o més dramàtica. No sé si t'he respost bé un poc a aquesta pregunta.
0: Sí,
1: sí.
0: Però, evidentment, estem rellant ja d'unes capes de lectura. Sí que es veu que la mà, com a element literari, és polisèmic. Ha tingut moltes connotacions diferents, però així com ho apuntes, jo crec que dona una pauta en el lector potencial de com interpretar aquestes presències, aquesta relació que pot tenir la mà amb personatges femenins d'una manera molt lògica.
1: Ja.
0: Jo ara aquí tenia

0: aquesta aparent bon llegir, hi ha una complexitat important. És quan veiem que darrere hi ha una autora que domina el gènere, que posa en joc un ventall ampli de recursos a l'hora de donar forma als textos. El lector, de fet, es trobarà una varietat important de formats, de tipologies textuals. Hi ha cartes, hi ha diaris que conviuen en narracions més convencionals. També són diverses les veus narratives. Les tries, evidentment, hi ha una tria prèvia. Hi ha una lògica a l'hora de triar un determinat tipus de narrador, un determinat format. Jo crec que sempre són encertades, ajuden, arrodoneixen el relat. Com t'ho planteges? Com decideixes que el relat tindrà una estructura, en tindrà una altra? Que agafaràs un tipus de narrador que serà un altre? Hi ha un procés que ho expliqui?
1: Uf, això és molt complicat, perquè pot semblar molt intuïtiu, no? Però tampoc ho és tant, perquè el que pot ser intuïtiu és quan te'n dones compte el que no funciona. Això me'n dono compte quan tries una veu narrativa i te sembla que no, que no funciona allò. I vas fent proves, perquè, clar, jo ho he fet això amb estones i clar, tot allò funciona dins el cap fins que ho poses en paper. I quan veus que sí, que aquell personatge o sa manera, sa veu narrativa és adequada, veus que pot seguir. Pot seguir.
0: Funciona.
1: Sí,
0: és quan...
1: sí, agafa sí, més agilitat i veus que sí, que has de seguir per allà, no? I també la tipologia, no? Perquè a vegades tens idea, ai, m'encanta, m'agradaria molt escriure sobre aquest personatge, no? O aquesta dona que va venir aquí. I clar, tens el personatge, tens un poc l'escenari, però després tens una idea de la història que vols narrar. I després ho has d'anar elaborant. I clar, això ho vas veient quan te funciona i a vegades no ho saps molt bé, no? Tinc relats que els he començat i els he deixat quan he vist que no, que me quedava aturada i estancada i no m'agradava. Els deixes. Qualque dia potser els recuperes. El més difícil a vegades per jo són els tancaments. Això ho trobo molt difícil. I me passa tant també en sa poesia. Què és el que penso que és el que li dona aquella qualitat d'una feina ben feta, no? S'ha acabat. I a vegades, clar, sí que vaig provant. I a vegades, fins que no trob que l'acabament que m'agradi sigui obert o sigui tancat, allò jo no ho amoll. No. Sí, som molt exigent amb aquest aspecte. Mira.
0: En narrativa curta, sí. Diguem així, en poesia, jo crec que estancament és... Estem rellant d'un tipus de text que és essencial, que és concís i evidentment, s'ha de tancar com el tanques,
1: és
0: crucial a l'hora de resultat, d'allò que resulta.
1: És que si ja el relat és un gènere breu, que hi ha condensat, que has d'explicar, has de triar molt bé el que vols explicar i el que no vols explicar, també, i que el lector faci l'esforç, no? Clar, en la poesia, clar, encara està més condensat i has de fer un esforç més gran, no? Però sí, és un repte.
0: Mm-hmm. Quan, de fet, en tot això que expliques, m'imagino que, de fet, el procés d'escriptura no deixa de ser un procés d'exploració. Hi ha escriptors que, quan comencen a escriure, saben com començaran i com acabaran allò que estan escrivint. M'imagino que no és el teu cas, no? Quan comences a escriure, saps a on vols arribar o te deixes endur?
1: No és 100% ni una cosa ni l'altra, perquè sí que tinc una idea clara d'aquella història, però

0: Després agafen com a vida els personatges i les històries a mesura que ho vas elaborant. I és el que te deia, l'acabament, el tancament d'aquella història és el que m'adu més temps, no? Perquè quedi, sigui molt coherent i això és un esforç, no? De refer, de reescriure moltes vegades i de ser també molt sincers i honest amb un mateix, no? I dir, no m'agrada. El primer que li ha d'agradar és propi autor. I no contentar-te amb qualsevol cosa. I sí, és un poc a mitja. No comenci a veure què passarà a un relat, sinó que sí que arriba un punt on m'aquieto un poc a vegades, he d'aturar i veure com s'ha de tancar allò. Per més que res, per gènere de relat, que no tens... No és molt extens.
1: Acabam aquest recorregut
0: sí.
1: Per Els fantasmes de Bloomsbury, de Carme Colquells, amb un parell de preguntes. En primer lloc, hem apuntat alguns aspectes que jo crec que poden ajudar un lector a decidir que vol recuperar aquest llibre. És un llibre, n'hem parlat fora de micròfon, que no és fàcil realment de trobar. Molts d'aquestes lectures, moltes d'aquestes lectures retrobades són víctimes d'un mercat que és bastant implacable amb els llibres. Però, per altra banda, també cercant, segurament, encara pot ser possible trobar-ne, però aprofitant també per reivindicar, tu hi has col·laborat en la Biblioteca Pública d'Amor, tenim la sort de que les biblioteques avui en dia són repositoris de la nostra memòria col·lectiva, que en aquest cas són els llibres. Bé, de tot això que han dit avui dels fantasmes de Bloomsbury, trobes que hi ha algun element que de cara a aquest potencial lector del qual no hem parlat però que trobes que hauries de que no haurien de parlar?
0: Més que res per animar-lo.
1: Evidentment. Si en acabar d'escoltar aquest podcast hi ha algú que decideix obrir aquest llibre i començar a llegir, i ja l'objectiu ja està acomplert.
0: Clar, més que res és que quan escrius un llibre o, no sé, aquest conjunt de relats, ho fas per compartir, per compartir-ho en lectors i més que res també per donar-te a conèixer i que la gent de Menorca i de fora també puguin apreciar el que es fa aquí. I penso que també anima en els propis autors d'aquí, els anima a continuar la seva dedicació, que ja és prou difícil, no? Compaginar-la en les feines i en tot. I penso que sí que val la pena perquè poden trobar, vull dir, poden descobrir aixines aspectes que potser no sabien. I a més els relats, és això, és bo de llegir, pots llegir una estona i deixar-los i llegint-ne una altra. Vull dir que...
1: I tornarí.
0: I tornarí, exactament.
1: Sí, de fet, amb això has contestat la segona pregunta que te volia fer, que era això, perquè un lector hi hauria d'entrar, o si ja l'ha llegit o fa un temps que l'ha llegit, perquè hi hauria de tornar en aquest llibre. I jo crec que més o manco ha quedat bastant clar.
0: És... A diferència d'una novel·la, que si t'agrada molt, evidentment, la torna a llegir tota sencera. Els relats, o jo el manco ho faig, no? Els relats, quan a vegades no saps, no sé què llegir, no tinc ganes de començar cap novel·la, ni assaig, ni res. I agafes un llibre de relats i penses, va, aquest. I és molt agradable. Tens aquella estoneta i tens aquell temps per tu, que potser avui en dia és el que hi ha, no? I llegeixes un relat i no sé, te quedes tan bé un moment de distensió i que ho facin. M'agradaria, una cosa que m'agradaria molt, ara que, clar, m'has fet recordar això de que fa 20, 20 anys farà que el 26 farà 20 anys que vaig publicar. M'agradaria fer una reedició amb nous relats afegits.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Carme Cloquells del seu llibre Els fantasmes de Bloomsbury, la lectura del qual, evidentment, convidam a retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'un altre autor illenc. Quina és aquesta recomanació i per què l'has triada?
1: Vaig triar en Francesc Camps i Mercadal, anomenat Francesc del Branca, es folclore menorquí de la pagesia. I va ser, me va venir tot d'una en el cap, que volia aquest. Aquest llibre, tot i que clar, pot semblar molt anacrònic per el tipus de llenguatge que empra, penso que té un valor incalculable perquè és un testimoni de tot el folclore, la tradició oral recollida, que se pensa mai li podrem estar prou agraïts en aquest bon home que va fer això. I, a més, a la vegada també és el meu primer contacte amb la literatura menorquina va ser en Francesc Camps, a través de a casa que se contaven aquestes històries de la Núvia d'Argentà, de la cova d'en Xuroi, d'Esgorg. I clar, la meva mare i tot havia participat a una escenificació així en dansa de la Núvia d'Argentà. I clar, forma part de la menorquinitat aquesta de tots i meva, no? I no sé, trob que sí que és un llibre que i penso que les llegendes, crec que les escoles encara els segueixen treballant i penso que és molt important. També crec que me'n recordo un treball que me van fer quan hauria de ser de EGB, que jo era de l'època EGB. Vaig triar la llegenda d'Esgorg i me va impactar molt. Vull dir que tot això sí que m'agraden molt les llegendes i el folclore i valor molt tots els recopiladors que hi ha hagut al llarg de la història d'aquesta tradició. Aquesta és la meva recomanació o tria.
0: I d'ara ampliant cercle i a continuació hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana. L'és apuntada, o almenys ha apuntat l'autora, quan hem començat aquest programa.
1: Sí.
0: Que és na Maria Àngels Anglada.
1: És poesia que he triat. Jo havia llegit bastanta poesia, sobretot dels romàntics, Keats i Hölderlin, els simbolistes, en Baudelaire, en Mallarmé, i després les meves estimades Emilys, na Bronte i na Dickinson, que adorades, i de la literatura castellana, que també m'agrada, en Lorca, que també el tenc allà dalt de tot. I la poesia catalana, clar, jo vaig fer tota la meva escolarització, tot en castellà, és una altra època, i quan vaig posar-me a escriure, jo sabia molt bé que volia escriure en català perquè és la meva llengua materna i el que me surt, no?, de tot el meu bagatge aquest que duc. I vaig començar a llegir poesia catalana i quan vaig descobrir la Maria Àngels Anglada, me vaig enamorar d'ella. M'agrada molt la seva contenció, sobretot, com ella conté i a nivell poètic l'emoció, aquest jo líric, és tan neta, una poesia tan treballada. A més, també ella, clar, una gran classicista, també li encantaven. Jo penso que aquest equilibri i l'amor per l'art, que jo també compartesc tot necessari, i amb alguns poemes ella ho transmet, també molt humana, perquè a la vegada també cap a la bondat, la pretesa o la cercada bondat aquesta humana. Penso que és una autora que no sé si l'havia fet prou... S'ha valorat...
0: Segurament, no sé si... Diria que no se l'havia fet.
1: No, en sort, suposa aquí, perquè és pròleg, és d'en Sam Abrams. Sí, i ho apunten, això.
0: Sí que és autora d'alguna obra molt concreta que sí que, sí. que t'ha transcendit més en narrativa.
1: Exacte.
0: El violí d'Auschwitz, sí. si no ho ha xerrat. Sí, sí. Jo li he llegit també una obra que no sé si es diu Retalls de la vida quotidiana, Grècia i Roma.
1: Sí.
0: Que aquí és bastant seu de divulgació del món clàssic.
1: Sí.
0: Però segurament sa part de sa poesia sigui aquella menys coneguda.
1: Exacte.
0: I que no està gens malament, evidentment, reivindicar.
1: Clar. No té una obra molt extensa, perquè es veu que era una dona molt exigent i només publicava el que ella realment estava molt convençuda. Però sí, penso que també jo he llegit els seus relats, també me vaig enamorar un nit de 1911, que és un recull de relats que me va agradar moltíssim, perquè és un treball molt acurat del llenguatge i tan precís. Sí, m'agrada molt aquesta escriptora, sí. La recomano.
0: Fantàstic. Acabarem ara amb una darrera recomanació que t'he de confessar que desconeixia i m'ha sorprès totalment. És un nom que m'hauré d'apuntar, com aquella vegada que vaig apuntar Kate Tempest
1: sí,
0: i se me va obrir un sí. ventall enorme de bona literatura. Quina és aquesta recomanació i per què la recomanaria? Què en destacaries?
1: He triat... clar, això sí que era dificilíssim, perquè, clar, evidentment, hi ha les meves tries de les meves autores fetitxa, també, que bueno, són llibres que he llegit i rellegit moltíssimes vegades i ja està. Però he triat Cosima, d'Anna Gràcia de Leda, que és era una escriptora de Sardenya, sarda, per arrodonir també tota la xerrada d'avui, perquè crec que tot, si, sense voler, tot té una certa coherència. És una escriptora que vaig conèixer quan era ben petita, d'una col·lecció que tenia de relats que havia comprat el meu pare, que havia comprat aquestes col·leccions d'escriptors que havien guanyat premis Nobel o d'escriptors famosos. I hi havia una col·lecció de relats que era d'Anna Gràcia de Leda. I hi havia llegit de petita. I en ocasió d'una visita a Sardenya vaig dir, m'agradaria tornar a llegir Anna Gràcia de Leda. I vaig triar aquest llibre i realment penso que és també una escriptora que s'ha de reivindicar, perquè és d'una qualitat literària. És una obra autobiogràfica, va ser publicada pòstumament, no la va poder acabar del tot, però retrata tan bé ses costums, ses limitacions d'una illa també, d'una època que segurament a Menorca deuria ser molt similar, d'aquella fieta que vol ser escriptora i viu a un entorn opressor i que així i tot, i que ses dones, evidentment, havien de fer el que estan destinades a fer, no? I en aquest relat ella narra aquestes escenes de la seva Nuoro, que és del lloc on ella vivia, de Nuoro, són tan autèntiques, i a més ella mescla un poc també tota aquella riquesa de mitològica i folklòrica de Sardenya, té moltes similituds a Menorca, i a les persones, i ho fa d'una manera tan real, i sap combinar molt bé el to introspectiu en també aquestes anotacions de quotidianes. Jo penso que és una autora que té més obra i que s'ha de recuperar, perquè val la pena per a algú, no sé, jo penso que se mereixia molt el Premi Nobel, 1929 crec que li van donar.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades, esperant que almenys alguns dels títols de què hem parlat avui, especialment els Fantasmes de Bloomsbury, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Carme Cloquells, per acceptar de participar-hi. Ha estat un gust venir a casa teva per parlar d'aquesta obra i de moltes més coses.
1: Moltes gràcies, Isma, moltíssimes. Has estat molt ben acollit a casa i també ha estat molt, molt agradable poder compartir amb tu, que també ets escriptor, totes són molt de pensaments i molts qüestionaments que te fas, no?, també, quan escrius. Moltes gràcies.
0: I moltes gràcies, benvolguts oients, per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades, aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

tu cerca un amor que te doni calor i una bona labor a la vora d'allò que te faça millor. Una llavor convertida en un ser, tots som un color, una veu diferent, vigila el teu cap.

cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla més que una simple sensació. Vent d'una roqueta rodejada de la mà d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar i millorar.

era una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni sapó, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb escò. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalsa cresta de sola, se mescla i tot suma, m'ofeguen s'espuma. Tanta calor de sa llum, de sa lluna, i m'aixut dalsa d'una, m'aixut dalsa d'una. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set, sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carreró

desperta, sones timbre, no te'n fies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombos.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversam sobre la ràbia femenina. La ràbia, aquesta emoció que sempre mos ha sigut negada, que no tocava, que les dones quedava lletja i exagerada. I és que tot sovint, veig la mirada masculina, les dones han sigut representades com el màxim exponent de l'abnegació, aquelles que ho saben resistir tot amb aplom i posen pau en el conflicte dels homes. Però ja tocava poder llegir i veure dins les nostres pantalles dones que perden els papers, que criden, que s'enfaden i ploren de desesperadament, sobretot per qüestions sistèmiques que els afecten, en bona part, pel fet de ser dones. D'aquesta idea ha nascut el concepte de Female Rage.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues, és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar...
1: Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Concurs de narració curta i poesia de l'Escola Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal.
1: Aquest concurs es celebra cada any. Un any es fa poesia i l'altre narració curta. Hi participen tots els alumnes de quart, cinquè i sisè. Pot ser en català o en castellà. Tota la feina l'hem fet a l'escola. I hem hagut de dedicar unes quantes hores.
2: Vam agafar idees. Vam fer una primera versió de la història, que els mestres ens van corregir. Després la vam passar nosaltres a net amb molt bona lletra. També vam fer un dibuix per a la portada. Finalment, vam pensar un pseudònim perquè el concurs fos totalment anònim.
3: El passat dia 2 de maig es va fer un acte a la sala multifuncional, on el jurat va anunciar els guanyadors i finalistes. També es va fer una menció per un alumne que s'hagués esforçat molt, que van triar les tutores.
4: Cada un va rebre un llibre d'enigmes, com a premi. És un concurs que ens motiva a ser creatius i a voler fer-ho millor. Seguidament llegirem les narracions guanyadores.
2: La meva història es titula Una amistat especial, de Daniela Santolalla, de pseudònim Nat. Hola, sóc Naura i us venc a contar la meva història. Jo era una fieta que vaig néixer dia 9 de juliol del 2014 i un mes més endavant me van diagnosticar diabetis. Tinc 10 anys i sóc baixeta, tinc els ulls clars, el cabell castany i m'agrada ballar, passar temps amb el meu germà i jugar a jocs de taula. Us explicaré com ho he viscut des de petita i tot el que m'ha passat. Als 5 anys estic jugant i me va baixar molt el sucre i me vaig marejar tant que me van haver de posar 3 vacunes. El que no m'agradava gens era el no poder ser com els altres. No podia córrer, no podia menjar coses amb molt de sucre i tampoc podia encaixar amb els fiets i fietes. Per això, quan vaig entrar a primària, quasi no tenia amics. A quart, me vaig desmaiar i me van haver de canviar d'escola perquè feien bromes pel que m'havia passat. Quan vaig arribar a la nova escola, tota la gent estava en grupets, menys una fieta anomenada Núria. Ella era un poc més alta que jo, tenia els ulls molt oscurs i el cabell negre. Ens van fer ràpidament amigues. Li vaig dir el que m'agradava, els meus hobbies i la meva malaltia. Jo no sabia com reaccionaria i si li donaria molta importància, però no li va afectar. Me va demanar quan m'ho varen dir, si això m'afectava, i ho va deixar anar. Just va sonar la música per entrar a classe, i quan vam entrar me va presentar la professora. Quan va sonar la música per anar al pati, uns quants amics de la Núria es van atracar i ens van posar a xerrar. Me vaig presentar a tots ells. Hi havia 3 fiets i 4 fietes, que es deien Jimena, que sempre vestia la moda, Nubo, que li encantava el futbol, la Mireia, que era superactiva i atrevida, Nasier, que era tercer de karate, la Carla, que feia hip-hop i era superbona, en Marc, que feia tennis, i per últim, na Júlia, que feia saxo i havia fet bastants concerts amb sa banda. Tots me van tractar molt bé. Uns dies més tard, van quedar tots per fer un treball de classe a casa de la Mireia. Van començar a les 5:30 i vam acabar a les 7. Teníem molt de temps lliure i la Mireia va proposar anar a una casa abandonada que estava a uns minuts d'allà. La meitat del grup tenia molta por perquè no feia molt bona pinta entrar, però l'altra meitat tenia moltes ganes d'entrar per veure el que hi havia dins. Al final vam entrar i vam trobar una sombra. Tots ens vam assustar. També sentíem renous estranyes i de la sort em vaig desmaiar. Tots es van assustar molt. A més, el renou et sentia més fort cada vegada. Em van agafar i se'n van anar corregents. Ens vam anar tots a casa de la Mireia i me van tombar en el sofà i se van tranquil·litzar. Van passar 10 minuts aproximadament quan em vaig despertar. Tots em van contar el que havia passat. En aquell moment me vaig adonar que tots es van preocupar per jo i que tinc molt bons amics i els he de cuidar per no perdre's mai. La meva història ja ha acabat. Ara mateix tinc 18 anys i els meus amics segueixen estant amb mi.
0: Concurs de narració curta i poesia de l'Escola Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal.
5: En nombre 10 i per tots vosaltres,

un raig de lluna entrat. Per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i

no per l'hora ni la data. Per la vida que ha volat a cavall del vent. Despentinant els records que et graten el cor fins que et fan

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella.
0: És que t'agrada fer l'or.
1: Tu que és bo, sí?
0: Mira.
1: Ai, mira, ara m'ho fem una volta. Vas, bo, elefant?

0: potser he reconegut aquests versos. Potser també a tu et desperta un sentiment profund l'autor d'aquest poema. Avui, a Pistolari Express, xerrem d'un home que el van obligar a deixar aquest món molt abans del que mereixia, amb masses versos i proses encara no dites. Avui xerrem d'ell, d'en Federico García Lorca, i la seva darrera carta abans de ser afusellat pel bàndol franquista. Comencem. Epistolari aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren en Txec Pons i en Andreu Llamburu.
1: El meu estimat Juanito, he rebut la teva carta que, encara que trist, m'ha donat alegria per tenir notícies teves. El primer que se m'acut és dir-te que, com que tens talent, has de portar amb talent l'enutjós assumpte del teu pare. El teu pare no és de la teva generació i és el més natural, no només el que no t'entengui, sinó que pensi tot el contrari que tu. Fa anys i anys que s'aferra a unes idees i a unes normes que et són antagòniques i és natural que xoqui amb tu. Una persona que no tingués llums et donaria llenya pel teu foc. Jo et vull donar aigua per al teu foc, flors per a la teva cremada, Juanito. Jo et demano per Déu que suportis el teu pare i el facis comprendre amb dolçor i silenci que està equivocat amb tu. Si algun canalla o inconscient li ha explicat calúmnies teves, tu li has de fer comprendre que són calúmnies, però no adoptis actituds irades en contra seva. Adopta un aire de gran dignitat fins que surti de la teva ofuscació. I, sens dubte, tingues fe en tu. Res de desmais, tingues força, fill meu. I llegeix, i estudia, i pensa que aquesta tempesta que estàs passant només et servirà per enriquir el teu esperit.
0: Xerrar del poeta Federico García Lorca sempre és difícil. Més que res perquè sembla que no es pot dir res que no s'hagi analitzat, opinat i dit sobre ell i les seves obres. Però més enllà d'una opinió subjectiva, si d'alguna cosa no hi ha dubte, és que xerrar d'en Lorca és xerrar d'un dels poetes més populars de la literatura espanyola del segle XX, escrit a la reconeguda Generació del 27. Reconegut també per les seves dramatúrgies portades als teatres nombroses vegades. En Lorca podem dir que va deixar una gran herència literària per la curta vida que va viure, ja que va ser assassinat als seus 38 anys. Un home que d'entrada no pretenia escriure, ja que el seu anhel era la música. I no va ser fins que es va matricular a la Universitat de Granada per estudiar Filosofia i Lletres i Dret que va descobrir la seva passió per escriure. L'any 1918 es va publicar la seva primera antologia en prosa, Impressiones y Paisajes, on tracta temes polítics i plasma els seus interessos estètics. Entre 1919 i 1926, en Lorca, influenciat per persones com el catedràtic polític i jurista Fernando de los Ríos, va deixar Granada i va continuar els seus estudis a la Residència d'Estudiants, a Madrid, que era una olla d'intel·lectuals i coneixements que va dur el poeta a relacionar-se amb figures com Salvador Dalí o Rafael Alberti, Luis Buñuel, etc. A més, d'entrar en contacte amb altres figures de caràcter internacional com eren Marie Curie, Einstein i John Maynard Keynes.

A partir d'aquí, va començar el pròsper i productiu camí de poesia i teatre que acompanyà en Lorca i que el va anar consagrant dins el món literari, arribant a la seva maduresa cap a l'any 1927. Aquest recorregut també li va donar l'oportunitat de viatjar cap als Estats Units i posteriorment a Cuba, temps on va escriure Poeta Nueva York, El Público i Así que pasen 5 años. Un any després va tornar a terres espanyoles. El 1931, amb la instauració de la Segona República, comença un període d'alta creació literària per part d'en Lorca, on a més veu com la seva obra Bodas de Sangre és representada amb gran èxit a Buenos Aires, Argentina, fet que li va permetre viatjar i dirigir diverses obres més. Aquest és un període també on va codirigir La Barraca, que va ser un grup de teatre universitari que representava obres de teatre pròpies del segle d'or per diferents pobles d'Espanya. Són anys on Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernarda Alba i Llanto por Ignacio Sánchez Mejías veuen la llum.

0: El 1935, Espanya es torna violenta i intolerant, i la situació política és molt tensa. Els sectors més reaccionaris van iniciar tota una campanya de desprestigi i odi cap al règim democràtic i republicà, i òbviament cap a tots aquells que fossin simpatitzants. I aquest era el cas d'en Federico, qui va ser considerat i acusat com a enemic de la dreta per part de la premsa més conservadora del país, que considerava les seves obres com blasfemes i que, a més, al·ludien a la seva homosexualitat de forma despectiva.
1: A la teva carta hi ha coses que no deus, que no pots pensar. Tu vals molt i has de tenir la teva recompensa. Pensa en el que puguis fer i comunica-m'ho de seguida per ajudar-te en allò que sigui. Però obre amb cautela. Estic molt preocupat amb tu, però com que et conec, sé que avançaràs totes les dificultats, perquè et sobra energia, gràcia i alegria, com diuen els flamencs, per aturar un tren. Jo penso molt en tu, i això ho saps tu sense necessitat de dir-t'ho. Però amb silenci i entre línies, tu has de llegir tot l'afecte que tinc i tota la tendresa que emmagatzema el meu cor. Només tenc una obsessió, i és que et voldria ficar al cap l'actitud que has de guardar plena de força i d'astúcia per contrarrestar l'actitud equivocada del teu pare, que tu has de canalitzar amb talent i espatlla i respecte.

0: A qui estimava realment en Lorca és quelcom que només ell sabia. Però aquells que s'atreveixen a opinar diuen que ell assumia en plena normalitat la seva homosexualitat, tot i el context social que li va tocar viure. La carta que compartim avui és considerada la darrera carta que va escriure, datada un mes abans de ser afusellat i dirigida al jove Juan Ramírez de Lucas, un jove que en aquell moment tenia 19 anys i amb qui Lorca mantenia un amor secret. El jove volia ser actor i el poeta, deien, que estava bojament enamorat. Tant era així que pretenia escapar-se a Mèxic, on l'actriu Margarita Xirgu els havia convidat. Però la curta edat d'en Juan Ramírez i el conservadorisme de la seva família no acabaven de permetre aquesta fugida. És en tres folis escrits a mà i amb paraules subratllades que en Federico García Lorca intenta convèncer el seu amant per escapar a un futur millor. Vol que marxi amb ell a Mèxic. La carta data del 18 de juliol de 1936. Quatre dies després va arribar al seu destí, coincidint amb l'alçament franquista que va donar pas a la Guerra Civil. De com va acabar en Lorca, això ja ho sabeu. Només recordarem que el van afusellar por rojo i marica. Però què va passar amb en Juan Ramírez? La mort del poeta el va deixar consternat i es va allistar a la Divisió Blava. En tornar, i gràcies a la mediació del poeta Luis Rosales, qui s'ha de dir que tot i la seva ideologia conservadora tenia una gran amistat amb en Lorca i va ser qui el tenia acollit a casa seva quan va ser arrestat, va ser gràcies a ell que en Juan va començar a fer feina al diari ABC com a crític d'art. Juan Ramírez va mantenir en secret el seu amor amb en Lorca durant més de 70 anys i va ser just abans de morir que va entregar en els seus germans tot el material que havia guardat d'aquell amor. Una capsa amb dibuixos, cartes i un diari, encara inèdit, on anotava les seves emocions contradictòries de la passió pel poeta Federico García Lorca.
1: Amb mi, compta't sempre. Jo sóc el teu millor amic i que et demana que siguis polític i no deixis que et porti al riu. Juanito, cal que tornis a riure. A mi també m'han passat coses grosses, per no dir terribles, i les he torejat amb gràcia. No et deixis emportar per la tristesa. Tens moltes coses i el món, encara que ens veiés, és bonic. Bé, saps el molt que t'estimo i per això t'aconsello prudència i anar fent les coses com cal. No et tornis a desesperar. És de gent feble i has de recordar en tot moment que ets un veritable home. Rep una abraçada afectuosa d'aquest rodanxó poètic que tant t'estima. Federico.

Què hauria passat si la carta hagués arribat antes? I si haguéssim partit a Mèxic? Com és la vida a vegades, no? S'ha de dir, però, que l'amor sempre va ser un dels motors de creació poètica. Diuen els experts que d'aquesta història amorosa, en Lorca va treure alguns dels seus sonets més foscos i coneguts. Però el que sí tenim clar és que el Rubio de Albacete, amb qui començàvem el programa, no és un altre que el seu darrer amor, en Juan Ramírez.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibuné.
0: I ella és la Gabi Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonhomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gabi Miciolevicios i Magda Tibuné presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 69. En el que ratllarem d'un clàssic de la ciència-ficció i del subgènere del ciberpunk, un dels molts llibres que tenia pendents. Neuromàntic, de William Gibson. Adrenalina cibernètica i visionària en un futur de neó decadent i opressiu, on les grans corporacions són elits oligarques i on la tecnologia s'ha apoderat de la vida quotidiana. A què em sona això? Miret en el mirall, escoltant el capítol en el web radiofarmenorca.com.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares amics de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment tal vegada no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments perquè anaven supermedicades tot el dia i la por constant que tenen en els electroxocs i sobretot el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè per desgràcia era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària! Per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trotalibros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

Obrint a castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, assegut amb intranquilita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, eren putes mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, ho mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però és cert que encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima.

dia veient els núvols passar, només joc i terra, fugint de sa guerra. Tancar els ulls, imagina el puja soratge de demà. Com aquesta riba estan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades d'esperança. Vull recuperar el primer d'octubre, tornar a quedar

Benvingudes i benvinguts. Després de l'ensurt inicial que provoca estar davant d'un micro i que espera que a partir d'ara sigui manco. I començarem citant el Joker de Joaquim Fènix, qui diu: solia pensar que la meva vida era una tragèdia, però ara m'adon compte que és una comèdia. Això no vol dir que ratllarem d'una comèdia, oblideu la comèdia per ara, sinó que ratllarem d'un tipus de novel·la que a mesura que avança es va transformant en una cosa totalment diferent a lo que en el seu inici te feia pensar que trobaries en ella. Avui, a Biblioteca Freak, la terrorífica L'habitació, de Hubert Selby Jr.

0: I com diu aquesta claustrofòbica, angoixant i d'atmosfera sinistra Climbing Up the Walls de Radiohead, tancau els lotets a la volta de cel d'aquesta nit i apagau els llums per enfrontar-nos en aquesta novel·la, que el mateix autor va estar més de 20 anys a poder tornar a llegir, el que mos dona ja una pista de lo temible que hi descobrirem.
1: 4.200 metros cuadrados, 4 plantas.
2: Suelo de parquet en toda la casa, con 6 chimeneas.
1: Caray, es enorme.
2: Sí, necesitarán servicio doméstico.
1: No, viviremos las dos solas. Qué extraño.
3: ¿Qué?
1: ¿Esta habitación no es menor de lo que debiera?
2: Es la primera persona que se fija. Nadie de nuestra empresa tenía ni la más remota idea. La llamamos la habitación del pánico.
1: ¿Qué?
0: Esa habitación està protagonitzada per un delinqüent vulgar i emprenyat, molt emprenyat, tancat en una cel·la, aquesta habitació del títol, a l'espera d'un judici per un crim que jura i perjura durant tota la novel·la que no ha comès. Una espera durant la qual mos ficarem a la seva ment per ser testimonis de pensaments desoladors, records de violacions terribles, assassinats absurds, tortures que te posen els pèls de punta, venjances cruels, despietades i retorçudes, deliris de grandesa, raptes masoquistes i una corrupció que t'encendrà com un misto banyat en benzina.

Un viatge a la ment d'un home que odia tot el que el rodeja i que disfressant-lo de justícia desitja es mal. Es qual mos remet a la literatura del mal, a George Batel, a l'Otremont, etc. Uns pensaments tan depriments, terribles i horrorosos, una imaginació tan malalta que te farà dubtar de la innocència d'aquest protagonista. Una pregunta aquesta, és innocent o culpable, que passa a ser secundària.

una novel·la duríssima que te pesarà a ses mans, però que la sostindràs fins tenir mal en els braços. Que la tiraràs en els fems, però que de seguida la recuperaràs. Que te farà vomitar, però que no te sabrà greu mirant els fons del vàter. Una caiguda per un pendent escarpat a l'infern, que reinterpreta Joyce, Dante o Kafka. Un horror que pot recordar en ocasions, fins i tot, en els episodis més obscurs de la Bíblia.

0: I això eren els The Monks, amb el seu I Hate You, on en un dels seus versos demanen: saps per què t'ho dic? Pregunta que podríem traslladar tant en el protagonista com a l'autor del llibre. Com és aquest odi tan visceral? En quant a el protagonista, és difícil arribar a una resposta, però en quant a Selby, mos diu que de vegades tenim l'absoluta certesa que hi ha qualque cosa dins nosaltres que és tan espantós i monstruós que si qualque vegada ho cercam, no podem suportar mirar-ho. Però és quan estem disposats a enfrontar-nos cara a cara amb aquest dimoni que mos enfrontam a l'àngel. I aquí és on radica la genialitat de Selby, capaç de convertir l'horror en poesia. Emprant un llenguatge directe i detallat, cru, escatològic, amb molt d'argot de carrer, amb un estil ràpid, espontani, un flux de consciència, mos retrata un món ombrívol i violent, una visió apocalíptica de l'ànima humana, s'angoixa de la imparable degradació humana. Com diu el poeta Allen Ginsberg, un llibre que reflexa millor que ningú s'angoixa d'Amèrica, una angoixa que feim nostra. Un retrat dolorosament repugnant de la nostra ànima, que te fa demanar: realment som així? Tenim esperança?
1: Desde un territorio sin ley en la República Democrática del Congo.
2: Al mirar a alguien no puedes saber si es un asesino.
1: Pasando por la caja negra de la moral humana.
3: ¿O sería malo que el alma no sea más que un mecanismo?
1: Y un laboratorio de psicología de la Universidad de Stanford.
4: Era el mal en estado puro.
1: Hasta un polémico bautismo en una cárcel de máxima seguridad.
5: La maldad habita en el interior del ser humano.
1: Prepárense para mirar cara a cara al mal.
0: Selby és un autor que no deixa indiferent, que crea addicció o rebuig. I bé, jo som un addicte a Selby. Som tan incondicional que no he pogut esperar a que es tradueixi la resta de la seva obra i la tenc en versió original. I si les altres tres novel·les traduïdes són també un mirall escardat a l'ànima humana, a la nostra hipocresia, a les nostres pors, a el nostre egoisme, a la nostra degradació, en definitiva, a la nostra foscor, he de dir que el manco, en aquesta darrera novel·la que he llegit en anglès, de Willow Tree, tot i també narrar la cruesa del comportament humà, hi ha una mica d'esperança i de llum a través de les fues d'aquest salze d'estit.
6: What demons haunted your life? What angels sang in your heart? Did you know the difference? Did you believe you were putting angels in your arms?
7: Cool day for Cubby.
8: Madness.
0: I fins aquí la recomanació d'avui. Recordar-vos que una de les novetats d'aquesta temporada és que podeu visitar la pàgina web de Radio Far, radiofarmenorca.com, en què podeu escoltar tots els podcasts, deixar comentaris, o també, si voleu participar, en la creació de qualque programa propi. I mentre esperam el proper episodi literari d'aquesta biblioteca freak, vos farem passar a una sala d'espera, amb el fil de fons de Waiting Room, de Fugazi. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes d'agost arriben les primeres pluges. L'any agrícola comença el setembre i les plogudes del mes d'agost en són el seu preludi. No hi ha cap any igual, però moltes vegades sol començar a ploure per Sant Bartomeu o fins i tot un poc abans, després de Sant Llorenç. Les pluges de final d'estiu i principis de la tardor són moltes vegades torrencials, és a dir, que en poc temps cau molta aigua, un fet propi del clima mediterrani. Ja ho diu la cançó d'en Raimon. Al meu país, la pluja no sap ploure. O plou poc, o plou massa. Si plou poc, és la sequera. Si plou massa, és un desastre.
3: Al meu

hem de tenir en compte que amb el canvi climàtic aquest fenomen pot anar en augment. Encara que la precipitació acumulada durant l'any sigui més o manco normal, si una part d'aquesta cau en pocs dies, llavors tenim que s'aprofita poc, ja sigui pel camp o per als mateixos aqüífers. I a més, s'incrementa l'erosió de la terra. Però com és que es formen aquestes pluges? Resulta que a finals d'estiu, l'aigua de la mar està molt calenta, i encara més en aquests darrers anys. Tenim, per tant, una gran evaporació. Aquesta calor, juntament amb una major humitat atmosfèrica, actua de combustible per a la formació de tempestes i temporals severs. Però això tot sol no basta. Necessitem un altre ingredient, l'arribada d'aire fred en altura. Quan es dona aquesta combinació, es genera un contrast que provoca inestabilitat i pot acabar donant lloc a tempestes importants.

Segurament haureu sentit a xerrar de sardana. Aquesta paraula és acrònim de depressió aïllada en nivells alts. És a dir, una zona de baixes pressions, però no en superfície, sinó en altura, i aïllada de la circulació general. I doncs bé, una part de les pluges torrencials del Mediterrani són degudes a la presència d'aquestes dana, que porten aire fred en altura. Se solen formar nivolats d'un gran desenvolupament vertical que poden descarregar amb força. Aneu alerta, idò. És important estar al dia de la informació meteorològica i seguir les recomanacions i avisos de les autoritats competents. Gotes de pluja van caient.

En aquest capítol han sonat les cançons El meu país, la pluja, de Raimon, Pluja d'abril que riu, de David Vidal, i Gotes de pluja van caient, de Núria Feliu. Darrere els núvols.

0: Cris.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: La de records i de poemes. Paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat. M'acompanya quan sent soledat.

0: hibridau la fotografia documental amb l'art. Volia saber també com aquesta visió més artística del documental i els límits del documental, com la concebeu vosaltres com a artistes personalment?
1: La pregunta
2: del millón. És una molt bona pregunta i és complexa de respondre així ràpid o breu. Per això també tot el diàleg, no? Vull dir, per això mos donem una hora, jo crec, per entrar dins tot aquest tema en profunditat, i una hora pens que se mos quedarà curta també. Però com ho fem? Hi ha diferents maneres, diferents estratègies, no? Però el que sí que te n'adones és que el discurs canònic, històric o de on venim acaba sent limitat, no? I avui en dia, per posar-ho, contextualitzar-ho a nivell contemporani, no? Un món on tothom està fent imatges, tothom està produint fotografies, aquí ens dediquem a la fotografia, el que fem és cercar noves maneres, noves formes de desenvolupar el mitjà, no? I llavors és, aquí és on entrem amb aquestes hibridacions que parlam amb el món de l'art, no? Jo sempre faig a modo de broma, però no és cap broma, de que dintre del món de l'art s'entén que hi ha artistes que utilitzen la fotografia. Pues jo penso que nosaltres som fotografies que utilitzem a l'art, no? Sí. Som fotògrafs que utilitzem, fotògraf, que utilitzem l'art, no? Llavors és això, l'experiència creativa, dur-la més enllà, no quedar-nos amb un llenguatge o amb unes formes de fer fotografia que d'alguna manera, en el nostre parer, crec que per tots dos, han quedat d'alguna manera obsoletes, no? O sigui, el llenguatge evoluciona, la forma de parlar, per fer un símil, evoluciona, la forma de desenvolupar la fotografia també evoluciona, i això és aquí on nosaltres investigam, on nosaltres anem cercant noves maneres d'estirar el mitjà o de portar noves maneres de fer.
1: Però potser la pregunta està una mica fora de lloc, però hi ha alguna red flag o alguna línia vermella que quan es creua ja la fotografia deixa de ser documental i passa a ser art? O ficció, per així dir-ho.
3: És que potser tota fotografia és un constructe. Llavors el documental és tan sols un estil. I això ja ho va dir Olivier Lugon en el seu dia, no? Però sembla que no ha arribat a segons quins, no?
1: A la consciència.
3: Quins cercles, sí.
1: Ja.
3: Llavors, si tot és un constructe, no hi ha red flags, no? I el que no és pertinent potser són aquestes categories estanques. Cada projecte vol ser explicat d'una determinada manera. Si tu no cedeixes per aquestes red flags, estàs castrant el projecte. Jo tinc, per exemple, projectes que són tan sols fotografies meves i altres que no hi ha una sola fotografia meva. Per què? Perquè jo ho he decidit, no, perquè la història vols explicar d'aquesta manera. Necessito una foto teva, Lourdes, no la necessito. Una mica així. I bueno, crec que amb el Toni coincidim amb això, de posar-nos al servei de les històries que volem explicar.
2: Sí, és interessant, i clar, hauríem de definir què vol dir documental, què vol dir art, i llavors aquí entrem en un tema, perquè sobretot és un problema de la paraula, no? I aquí entra a fer una...
1: La categorització de...
2: Clar, una relació entre el que expliques amb paraules i el que expliques amb imatges, no? O sigui, la paraula és limitada i les paraules per cadascú signifiquen una cosa, no? Igual les imatges també, però el que deia la Lourdes, no? Quan generes compartiments estancs, quan poses una sèrie de normes que no se poden moure o trencar, llavors és aquí ja estàs constrenyint d'alguna manera i és difícil, no? El que passa que a mi hi ha una definició que m'agrada molt, que el documental és allò que s'aferra a la vida i que ens ajuda a entendre la vida, no? Llavors és a partir d'aquí, qualsevol cosa se pot tractar documental, però a mi aquesta base o aquesta línia base me sembla interessant, no? Els projectes que jo me mouen, els projectes que m'agrada fer i m'agrada, bueno, pues estudiar i veure, són aquells que passen per aquí, no? Que t'expliquen alguna cosa, que te fan veure la vida, te fan veure el món d'una manera determinada. I llavors això per jo entra dintre el documental.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Molt bé, benvinguts i benvingudes a un nou capítol, una nova entrevista de Gris Mig, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest. Avui, en aquest moment, tenim a Pau Jaume com a entrevistada. Pau, encantat, com estàs?
1: Encantada, gràcies, molt bé.
0: Pau Jaume es destaca com a fotògrafa analògica i artista visual i té, a més, en aquesta edició una presentació vinculada als efectes de la Dana de l'any passat aquí a Mercadal. Com te trobes tornant a Mercadal amb aquesta proposta estètica i fotogràfica?
1: Bueno, jo visc a Mercadal i va ser el moment també, no?, que va passar el meu projecte documental d'aquesta part del Dana, va ser en el moment en què va succeir, va sortir el poble, no?, i ens vam trobar amb tot el rebombori i tot remullat i bueno, va ser un poc portar, no?, la part més documental, doncs dur-la també amb la participació dels altres artistes i crear una peça, bueno, cadascú un poc més d'instal·lació, pues, documental i representar diferents realitats, no?, d'aquell moment.
0: Com va ser el moment? Recordes com vas decidir agafar la càmera en aquell moment i quines van ser les primeres sensacions?
1: Jo la càmera l'agafo molt sovint,
0: sempre que puc.
1: I llavors va ser el primer que vaig pensar, vull dir, al final són fotografies a mig format, amb una mamilla, vull dir, també és un altre tipus de fotografia no digital que potser estem acostumats a tirar molt més ràpid i, bueno, són escenes també com l'escena en si es va crear sent bastant més lenta, no? Que no va ser algo com tan caòtic, sinó tan ostres, està passant això, la gent, hi havia més tristor, hi havia més pausa també per poder fotografiar, no? I parar-me i crear aquestes imatges documentals del succés.
0: Un poc el format també te va portar a pensar què volies retratar, vas tenir temps per pensar.
1: Sí, bueno, el format sempre és molt rumiatiu, hi ha alguna imatge, per exemple, que es veus un home que està davant del canal, no?, del riu, que aquest home portava una bona estona mirant, no?, l'escena, perquè realment eren escenes de contemplació, no?, o sa gallina que està el cop així tallat a la porta, bueno, són escenes que romanen molt més temps, no? I que van roman molt de temps, inclús arreglar, no?, aquests espais també ha sigut una cosa a llarg termini, vull dir. Però bueno, en aquell moment sí, tenir temps per fotografiar i mostrar, sí.
0: Penses que allà, entre la teva elecció de fotografiar amb una mamilla mig format, amb més temps, i la velocitat que tal vegada té una fotografia digital, com dialoguen aquests dos formats en la teva intenció fotogràfica, en la teva...
1: O sigui, a part de dialogar en velocitat, també dialoguen en quantitat. Perquè jo d'aquell dia vaig treure 30 fotos, dos rodets, i és el material que tinc. Llavors, bueno, potser... No sé, la fotografia digital al final se crea molt contingut que no acabem ni de veure ni d'anar més enllà, no? Si no creem i no ens hi parem. I a mi la fotografia analògica me permet també parar i recordar molt més en aquell moment i donar potser la importància o treballar les fotos amb una lectura molt diferent que no tenir-ne 500 de la mateixa tarda.
0: Clar,
1: no?
0: Que sí, que moltes vegades passa que són ben iguals, no?
1: Sí, hi ha com també una sobreinformació, una sobrecàrrega, no? Ara també ho deia en la xerrada amb en Joan Fontcoberta, i el fet de crear tanta imatge després no la consumim, no? I jo m'agrada crear imatge per consumir-la i bueno, tant per documentar i consumir-ho, exacte, amb més lentitud, no? No amb tanta rapidesa.
0: Hi ha
1: alguna
0: recerca de reflexió, no?
1: Totalment, sí. Reflexió, observació i contemplació.
0: Penses que en aquest moment, crec que un poc també la conferència Fontcoberta que s'està desenvolupant en aquesta edició, que porta d'alguna manera la discussió de, bueno, 200 anys de fotografia, hiperexposició a la imatge, com te trobes que la teva elecció per altres formats més lents i més vinculats a tal vegada menys fotos, menys quantitat, va en aquest sentit del break que planteja en Fontcoberta?
1: O sigui, sí, jo crec que en Fontcoberta, exacte, planteja com fins quin punt, no?, tenim la necessitat o la comoditat de generar fotografies sense parar i que realment després no sabem ni si les acabarem consumint, no? I a mi, o sigui, el que m'aporta la fotografia analògica, a banda d'aquesta lentitud, és un procés que ja de per si mateix té un revelat, bueno, té un altre procés del digital, llavors és parar, com et repeteixo, molt més en el moment i captar realment sa llum, no?, des d'algú.
0: Més artesanal.
1: Sí, va... molt més artesanal, també, sí. Sí.
0: En termes, més enllà dels formats, en termes temàtics, què t'interessa i què ha implicat el teu treball sobre la dona en aquest interès general que travessa la teva forma de fotografia?
1: Jo a mi m'interessa molt la fotografia documental i m'interessa molt la simbiosi entre l'ésser humà i la naturalesa i com conviuen entre ells. I, per exemple, bueno, aquest projecte de Dana tira més algo més documental, no tant de natura, però al final documentar algo que està passant i que vulguis o no va acabar ferint, no?, a gran part de la població aquí. I llavors, bueno, també tenir aquest registre, no?, i ser conscients de tot això que passa i que és real i que està... com això, com altres conflictes, com moltes coses, però que hi és i...
0: I a més, que és algo que està passant amb la natura, vull dir, hi ha un diàleg entre aquesta idea de les persones i la natura.
1: Sí, hi és.
0: I...
1: és com un canvi, no?, el canvi climàtic. O sigui, hi és des d'una perspectiva molt, molt més, potser, humana, no?, o social, no?, perquè és un poble i passa una catàstrofe al poble, llavors, sí, podríem dir que hi ha una vessant allà que s'ajunten les dues bandes, també.
0: Un poc parlant amb els altres convidats, tots feien més o menys una reflexió a propòsit de la importància que té la fotografia documental en termes de generar memòria, no? Contribuir a tenir present el passat per pensar el futur, d'alguna manera.
1: Totalment.
0: Tu què penses sobre el teu treball en aquest sentit? Tenint en compte també que, per exemple, en aquesta edició hi ha el treball d'en Padi que va sobre la dona de València, no? Com ho veus?
1: O sigui, jo crec que és superimportant, no?, tenir, crear aquests arxius fotogràfics, perquè sí, realment és una problemàtica nacional, perquè no hi ha ni recursos, no?, per conservar ja no només els arxius que ara com a fotògrafs creem, sinó els que s'han creat històricament, no?, a Espanya, a Catalunya. I jo trobo que és molt important que hi siguin i que hi hagi un recolzament, no?, per poder conservar tot això, perquè realment són fets històrics explicats en fotografia que al llarg dels anys doncs ens sabran situar també com i on i què ha passat, no?, arreu d'on siguem fent-ho.
0: Total. Penses que, per exemple, què t'agradaria que passés quan dins de 20 o 30 anys es mirin les fotos que tu has fet sobre la dona aquí a Esmercadal?
1: Bueno, és un punt molt documentalista, llavors una representació d'una fotògrafa més que estava en aquell moment i volia ensenyar la realitat que ella estava veient.
0: Tens algun desig sobre l'impacte que pot tenir sobre les properes generacions o els propers anys?
1: Ser conscients, perquè realment es dona també, ha passat no perquè Déu, no, d'intel·ligència ho hagi dit, sinó perquè hi ha una problemàtica del canvi climàtic i suposo que, bueno, seguir fent consciència i donar veu, no?, a aquestes coses i que van passant i que des de la política o des de llocs més alts potser no se poden fer tant, doncs nosaltres que som aquí tenim una eina com una càmera, poder donar veu a tot això.
0: Molt bé. Darrera pregunta, t'agradaria continua treballant sobre el canvi climàtic o ha estat només un exercici local?
1: No, o sigui, jo he treballat molt amb la natura, he treballat també pues, potser més en part de muntanyes en situacions més de gel o deforestacions de boscos, coses més així. Llavors, bueno, ha sigut un projecte més, no?, dins del meu arxiu o de la meva obra, com vulguem dir. I sí, m'agradaria continuar fent projectes documentals tant del canvi climàtic, de natura, el que vagi sorgint, sí.
0: Un poc, d'alguna manera, el diàleg entre l'activisme climàtic i la fotografia, no?
1: Sí. Sí, sí, exactament.
0: Molt bé, segur que tindrem molt bones fotos els propers anys.
1: Moltes gràcies.
0: Pau Jaume, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, un plaer.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

dona'm fora i tan a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

d'un buit ple de melangia. Quan et gires i estàs tot sol, la frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la Calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Deixa'm si estiu i no deixa'm sa mala vida. Tocam ciutat per es moreno no s'esborra. Cada dia més rebel se sap m'apull i corre. Cantaria tot el dia mentre es balla cop de porra. Les teus poses cor me forren. Veiem pirra per l'eixample, que amb el fred encara aguanta. Sé que mirar-me t'encanta. Sé que encara me mires, encara de que res t'espanta.

torna fosqui, ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apagues caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mallotets hereva. Dedicat a totes aquelles guerreres, de sa

0: gosta de um catafiblô.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.
2: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
3: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que en certa manera em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, que és en si aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfet de resultats i vist 30 anys després em segueix semblant un llibre que no em desagrada, diguéssim, no? que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
2: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
3: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en radiofòtica que amb Els colors de l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament els retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però en general no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar, però atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
2: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
3: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions. Una poesia està centrada sobretot en el record. Però, com sempre passa en l'obra de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de sa forma ja sigui més determinada més de que síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és de que síl·lab el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és que sigui el clàssic català, no? En quatre anys s'assura, sí, a 4.6, en s'assura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures, és de que si la peça és vers per excel·lència de la poesia catalana, com l'Alexandrí de la francesa, i ara m'han anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
1: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La història secreta és una d'aquelles novel·les que t'absorbeixen completament des de la primera pàgina. Escrita per Donna Tartt, és ja un clàssic contemporani de Dark Academia, que combina thriller psicològic, tragèdia clàssica i novel·la universitària amb una ambientació literària molt poc habitual. La novel·la comença amb una confessió. Sabem des del principi que un grup d'estudiants ha comès un assassinat. El que importa, però, no és tant el com, sinó el per què. Ambientada en una elitista universitat de Nova Anglaterra, la novel·la segueix un grup de joves obsessionats amb la cultura grega antiga, la bellesa, la diferència i la idea de viure en el marge de les normes comunes. Aquesta recerca de ser diferents i excepcionals acabarà tenint unes conseqüències devastadores. El gran mèrit de Donna Tartt és la construcció de l'atmosfera. Tot és dens, hipnòtic, lentament asfixiant. És una novel·la sobre la culpa, la fascinació pel mal, el classisme, la idealització de la intel·lectualitat i la fragilitat moral. No és una lectura ràpida, però vos puc assegurar que sí que és profundament addictiva, d'aquelles que te deixen pensant dies després de veure l'acabada. La teniu disponible en català a Les males herbes i és una aposta segura per a tots que cerquin una novel·la exigent, fosca i elegant, amb personatges memorables i amb una veu narrativa molt poderosa. Una lectura imprescindible si us interessen les lectures on la intel·ligència i la perversió van de la mà.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: És difícil això de ser el darrer a reflexionar sobre un tema tan complex com aquest de les tradicions i el folclore. Sobretot perquè ja heu dit moltes coses ben certes i amb les que estic ben d'acord. A més, no m'agrada gaire reflexionar amb veu alta. Som més de reflexionar i discutir amb mi mateix interiorment. Però bé, anem per feines. Com deia Francesca fa una estona, les Illes Balears han canviat moltíssim si les comparam en quan van néixer els nostres predins. Som un paradís aïllat enmig de la mar que ha estat envaït per un turisme que ho ha devorat tot. Els recursos naturals, l'habitatge i, per descomptat, la cultura i les tradicions. Aquestes darreres s'han arribat a mercantilitzar, a massificar-se i a perdre el seu sentit. Però també ha canviat el món. El consumisme i el capitalisme ens han fet viure a contrarrellotge, a pensar més en el futur que en el passat. Però cal tenir en compte que el passat ens ha ensenyat moltes més coses que les que ens pensam. Diu moltes coses de nosaltres com a societat, de la nostra forma de ser, de la nostra cultura, de la nostra terra i la manera de cuidar-la i tractar-la per treure un profit. És per això que és important que nosaltres, els joves, comencem a revisitar i aprendre les nostres cultures, costums, tradicions, que tan sàvies són.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Això va ser una cosa que fa molta estona que és millor tenir ganes de so. Però són coses molt males de fer i molt, molt difícils. Ja veus fornells fa anys que van darrere separats i no poden. Allò hi va haver un grup de persones, també hem de dir que jo so ho tinc molt a la baró i és que se van juntar esquerres i dretes i van fer junts tots la força per separar-nos de Mercadal. Allò va ser una festa grossíssima. Jo en aquest moment de la vida feia feina a Sant Tomàs i no vaig assistir a les coses, però sé que un vespre van fer una ballada de fora a la plaça de l'església, que van venir autoritats de pertot. I després, aquell dia que van venir ja, que venien amb el fet de que quedàvem ja separats de Mercadal, la gent va venir de Mercadal a peu, fent grups de gentada que va anar a Mercadal a rebre aquests papers, supos que eren uns papers que duen, que jo no te puc dir perquè t'he dit que no ho vaig veure. I a la plaça, al carrer Major nostre, hi havia una taula posada de menjar, quasi tan llarga com el carrer, saps? Va fer molta festa.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: i res, també vull ser que creu de mi llibre.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs roba i això. Tu, Omala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és el disc que jo també present, que està en format vinil, que al cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir propostes, i que en tindran per banda també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, teniu un show muntat, fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té alguna cosa semblant d'un estribillo, es diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disc, n'hem editat un quants, autoeditat un quants. De fet, en tu en tenim un parell en Dalsera, i Power Trip, i Triquinis, i no sé què. No és el meu primer disc, però la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els d'Estriquinis va ser els primers. Estriquinis tenim un 10 polzades, sí, però aquest és un 12 polzades, un dels sèrios, un dels bons, i sí que és el primer disc consolidari amb el meu nom, encara que no li vull posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú.
1: Clar.
0: Perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual amb José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López.
0: Ah, sí? Hòstia. Bueno, López es vaig llegir que és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: I però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o algo així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu per què me dic tu, home, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començar a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tomoala, Tamaola, no sé què, i ara pues, ja l'han escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou, és un poc aquest rotllo. Vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts, amics, amigues. En aquest nou programa xerrarem d'himnes. Un himne pot tenir lletra o pot ser instrumental, però sempre és una composició que es fa per lloar alguna persona, una divinitat, un heroi, un poble o un país, una associació, un club de futbol... I a Menorca en tenim un bon munt. Tu ara mateix en penses cap? Idò, dedicarem tot aquest programa a xerrar d'himnes i, com sempre, de curiositats, de xafardejos, de ses cançons i música. Molta música menorquina, sempre.
1: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes. Seguim amb aquesta temporada de maquetes. Ja sabeu que per xarxes o on sigui us podeu demanar grups amb els qui voleu que xegui i xerri, gent que us agradaria escoltar la ràdio. Bueno, ja sabeu que és la ràdio vostra i podeu fer el que vosaltres vulgueu. Estem aquí per servir-vos. I res, avui amb un convidat que em fa ganes de fa temps fer cosa amb ell. Amb en Joan Pons, té aquest projecte que es diu Bridges, que, bueno, que potser no coneixeu perquè ell mateix és el primer en admetre que no fa moltíssima promo, però està per xarxa, està penjant un munt de temes a YouTube i altres plataformes, i crec que és interessant. A més, és un tio que ja fa milions d'anys que conec, com ja sentireu quan estiguen xerrant amb ell. I res, me fa moltes ganes escoltar aquest nou projecte, xerrar una mica amb ell de com està funcionant, de veure si està fent coses en el futur, i algunes coses sí que em va suplar que estava preparant, que ja podreu comprovar pròximament. I res, aquí està la meva xerrada amb en Joan. Espero que la disfruteu, però nosaltres l'han

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far, molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen, quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
0: i crec que
1: va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, des que te conec, però sí que te conec, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro,
0: no,
1: també va coincidir.
0: No, eren Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí.
1: Però crec que una vegada, que és que es deia sala, que hi havia... no, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo,
1: sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que, no sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Sí. Guai. Però fa molt de temps d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a tornar. no sé, quanta... Compte, bueno, a casa teva, òbviament, pues,
1: sí.
0: Hi ha música, hi ha hagut música des d'aquest petit. No sé si ton pare tenia discos de Kiss i de descobrir aquestes coses. Quan és aquell moment que dius, ja m'agrada la música, però ja m'agrada aquesta altra casta de música, que no és el que senten per aquí.
1: No, com bé dius, sí, que a mi realment hi ha hagut música per tots els costats. Però jo crec que d'aquí la base o un poc aquesta connexió amb aquest tipus de música que he escoltat des de petit ve molt per el fet que som el germà petit de 4.
0: Aha.
1: I el cosí petit també d'un clanxo de cosins que també durant la infantesa vivien tots molt junts, hi havia molta, una comunitat molt polida, i eres petit de tots. Què passava? Que vaig veure molt dels cosins majors que escoltaven Kiss, principis dels 80, el germà major meu també, els dos majors també, Bruce Springsteen tot d'una, jo aquí encara no em van plomar un poc desinteressat, però
0: Bruce
1: després...
0: De jove no te pilla quan ja tens...
1: Correcte. I Guns N' Roses, recordes? Realment, el primer record que tenc a nivell que escoltava era un casset de Emil Aragón. I el tinc molt de crim, aquella, cuidado, com paloma.
0: Que t'han dit que és de goma.
1: Record que estic obsessionat.
0: Col·lega, crec que tinc que ser por allà, jo encara també. Ostres, quin recuerdo.
1: Sí,
0: bloquejat, oh, per favor.
1: I després el salt va ser, i sé que sona molt específic, però és que realment ho record molt clarament, d'estar amb els cosins i germans i escoltar Traveling Wilburys.
0: Hòsties!
1: Que van ser, supos que quan van sortir, finals dels 80.
0: Finals dels 80, sí.
1: I escoltar, i aquell disc sempre si me demanes un poc, a part d'anar a mirar Aragón, és un poc...
0: Hòstia! De Mil Aragón a Traveling Wilburys.
1: Correcte, ja hi ha un viatge allà. va ser el primer record, però després la primera connexió forta, realment, amb el gènere de rock, i un poc com... I ja amb el fenomen fan... va ser amb els Guns N' Roses, que vaig emplomar quan van explotar, i record això, que la invitació del germà meu estava forrada de pòsters en Axel, en Slash, de tot. Ell especialment era molt fan de Nizi, que molt guai. I va ser un poc... I a partir d'allà vaig entrar un poc dins aquest terreny. I sempre ha estat un poc curiós, com passant tants anys, d'una manera o l'altra, i no sempre de forma afortunada, però... He estat, diguéssim, poc connectat amb l'escena actual,
0: sí.
1: Qual sigui la que sigui, la que fos en aquell moment.
0: Ja.
1: I sempre, vull dir, per exemple, quan amics escoltaven, gent de la generació meva,
0: sí.
1: Estopa o Extremo Duro, jo sempre estava que anava com 10 anys endarrere.
0: Ja.
1: Un poc, veient de... Jo recordo, dins l'institut, escolt, Kiss, i tothom, què fas, no sé què, són normal.
0: Supos
1: que és part de l'ADN de ser un fan de Kiss, que si ens se'n fot de tu.
0: Sí, també, sí, és cosa que m'ho he de contar molt.
1: Correcte. Però bueno, vull dir que... I aquí estem, i a mesura, com dius, com així, a mesura que he fet anys, clar, s'espectra un poc de s'interès cap a altres gèneres va augmentant fins a arribar a un punt que com més millor, com vull dir, d'una música.
0: Sí, el guai de conèixer, com tot, per la música, quan més descobreixes, més te dones compte que no saps res, mare, i que hi ha molt allò més de música, mare, i que no dones abast, i t'agobies, i al final dius, saps què? Pues anaré a prendre el meu ritme.
1: Correcte.
0: I ja has vist els Guns en directe, que s'han juntat?
1: No? Ha estat sempre una signatura. Quan es van juntar, he tingut, no sé, masses oportunitats de dir que ara ve bé i ets anir a veure. Sé que Nassi el va tocar a Mallorca fa uns anys antes de juntar-se.
0: Sí.
1: I els darrers anys, que quan m'ha vingut una mica millor, he tingut una mica de por en el Losa World, perquè sé que és un poc...
0: Jo ja vaig veure Barna aquest estiu, tio, no fa cap... Bueno, avam, si no t'has vist mai, vés-hi, pots... Ja és... perquè en Slash toca de collons, en Daf, que ara és l'estiu que més mola del món, però en Axel, pobre, era...
1: Sí.
0: era molt guai, però...
1: I clar, és normal, no sé si quin cantant ho deia, és impossible... Vull dir, tu quan escrius cançons en 20 anys no penses que et cantaràs en 60 o 70.
0: Efectivament, sí.
1: I clar, vull dir,

0: Vas ser el teu primer instrument o vas començar a la guitarra també?
1: Tècnicament vaig començar aprenent la guitarra, però aprenent a tocar les llengües quan són vinguts i folclore, i folclore de què? Vull dir, pum, txetxe, pum, txetxe, i però bueno, i sempre la vaig deixar un pot de... Mai, no és que la deixar de banda mai, però simplement bueno, mai ha estat un instrument que se m'hagi donat bé, també es va. No és el meu fort. I vaig atacar, supos, pel volum de neurones actives, vaig decidir atacar la bateria i record que sempre ho deia, va ser molt una connexió instantània de dir, ostres, la ment és un espai que em troba a gust, vull dir, de alliberar tensions, d'adrenalina, en certa manera, inclús de fer una mica d'exercici, que en el seu moment no em feia gens. I també, una vegada més, vull dir, tot bé, perquè el germà major també tocava bateria i tenia una bateria, diguéssim, tenia accés a una bateria.
0: Home, si una bateria per casa...
1: Correcte, fàcils, correcte. I de forma autodidacta, perquè no he anat mai a classes de bateria.
0: No has anat mai a classes ningú.
1: Mai en sa vida. Vale. I de guitarra, a part d'aquestes, de quan tenia 8 anys, tampoc no he anat mai.
0: Vale.
1: No és que estigui ni orgullós ni no orgullós. Vull dir, és...
0: Bueno, supos que... molts i... Sí.
1: El que és la bateria sí que vaig trobar una connexió instantània de dir, ostres, és el meu instrument. I crec que a dia d'avui sona un poc Dave Grohl, dir-ho. Però segueix sent instrument meu. I crec que no el toqui mai, però sí, eh? Sí.
0: Tocant la bateria, muntes aquest... primers grups, és aquest grup amb el que te vaig veure Free Sound, el primer que et muntes?
1: Sí, bon, més que muntar, no, realment em van cridar un amic d'un amic o un amic d'un germà o alguna cosa així. És que un amic d'un germà, correcte. I jo en aquell moment, fins aquell moment, només havia tocat dins la cotxeria meva, de ca meva, no havia fet cap tipus d'experiència tocant davant ningú. I em van supost, no sé, van demanar si volia provar el bateria que tenien en aquell moment, s'anava, perquè era un grup ja format.
0: Vale.
1: I vaig entrar i bé, vull dir, estaria una mica peix fora de... Perquè realment gent, un grup major d'una edat diferent, d'una generació
0: quin
1: diferent.
0: Quins altres membres? Digue'ns-ho.
1: Hi havia en Pepe King,
0: mític.
1: Un clàssic. En Gunya, també, un altre mític.
0: També.
1: Tocaves baix. Hi havia un que no hi havia Paco, que tocaves guitarra rítmica, no recordes el llinatge. I el cantant era Nurla, també, que era un person
0: sí,
1: molt bo, que sempre m'ho estimava molt i va acabar fent ajust també anys després.
0: Vaya Dream Team, tio.
1: Sí, era... I clar, jo estigui allà un al·lutat, perquè el 2001, i tenia, jo què sé, de 9 anys, correcte?
0: Sí.
1: I estigui allà provant d'encaixar, però bueno, va ser una oportunitat de donar la primera passa.
0: Vau tocar molt amb ells? Vau fer molt de concerts?
1: No gaire, perquè van tenir diferents encarnacions del grup, almenys quan jo hi vaig ser la primera, aquell hivern van tocar una mica, el primer concert va ser, crec, durant unes festes de carnaval, i va ser un desmadre absolut, dins estels.
0: Dins estels.
1: I una vegada més, jo era
0: una altra vegada estels.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: I després jo vaig sortir perquè vaig anar a estudiar a Barcelona i després durant l'estiu m'han tornat a cridar.
0: Vale.
1: Ja no hi havia en Pepe King. I vam fer un parell de concerts més.
0: On tu els vaig veure, Joan? Era aquell bar que hi havia darrere la plaça de ses voltes, per allà?
1: A Vips.
0: A Vips.
1: Que era Corniola.
0: Vale.
1: Ostres, guapíssim també, mitiquíssim.
0: Sí, pues, no sé, teníem un bolo tancat amb males altres, que algú es va posar malalt.
1: Vale.
0: No van poder tocar, però van dir, bueno, a mi no es concerts. Era lluny de compartir escenari, m'assembla, o alguna cosa així. I van anar a veure vos i va ser l'única vegada que vas a lliure.
1: Eren temes propis que no havia escrit jo, temes que ja estaven escrits.
0: Vale.
1: I hi havia coses que estaven bé, van gravar una mica un hivern. Vull dir que molt bones experiències, la veritat.
0: Sí, hòstia, sí, bueno, no me'n record gaire, la veritat, no sé si devia veure molt d'aquell llibre, però sí, una bona època. Bueno, estàs amb aquest grup que no és molt el grup teu, sinó que eres un fitxatge allà.
1: Correcte.
0: Després abandones una mica la música de banda fins...
1: A 2012 o 13.
0: Com a instrumentista, no com a aficionat.
1: Correcte, està... correcte. Correcte. Sí. Jo vaig tornar a Menorca el 2008, si no m'equivoc, 7 o 8, i no sé per què vaig tardar tant. No recordo. Bueno, sí que vaig començar a tocar amb un parell de companys, però de forma molt desestructurada, i que allò que no anava un munt. Però bueno, anaves allà a fer l'estona, i finalment el 2012 o 13 sí que vam muntar un grup. Aquí vaig agafar un paper una mica més... d'iniciativa, en connectar amb la gent, ja no era tant un fitxatge, diguéssim, de...
0: Ja.
1: I va ser també una experiència molt xula amb en Guille, que també, no sé, sé que va tocar amb els... que es deia? Amb en Xanti, un grup que es deia Nois, no sé què, Street Nois, correcte?
0: Sí,
1: amb Toni Doble, també un guitarrista boníssim, en Dolfo Caleofe, també molt bon baix, i un personatge molt bo, també, ric molt, i m'ho fa molt bé. I va estar molt bé, van tocar

0: I allà van fer un híbrid entre temes propis, que aquests sí que ja eren temes que escrivia jo, que això és una altra història, no tinc ni idea encara d'on ve un poc el tema d'escriure cançons, amb versions, inversions de Thin Lizzy, de Queens of the Stone Age...
1: Bona mierda.
0: Sí, exacte, sí, sí. Alice Cooper...
1: I aquest grup és de...
0: Super Island.
1: Super Island.
0: Sí.
1: Ostres, d'aquest no me'n record.
0: Van durar, no sé, 2-3 anys tal vegada, o menys inclús. Ja. Van fer un paio de concerts. Sonava bé, sonava prou bé, eh? Vull dir... No sé si hi havia cap clàssic, diguéssim, molt característic, era rock.
1: Rock, sí.
0: Rock dur, diguéssim.
1: Rock, canyero, guitarres i...
0: Fis baix i molt bé. I com a bateria vaig xalar molt, també. Perquè, clar, ja tenia, diguéssim, gènere aquell lutat que intentava no cagar-la, sinó que ja hi havia un poc una mica més de ganes d'anar a rebentar, i un poc que és tristament, o no, la meva manera de tocar bateria, que és Destroyer. Vull dir, no me demanis ni tècniques ni històries, una
1: marxa. Tocaves
0: la
1: bateria amb aquest grupo i fas cançons, suposo que ja, òbviament, sí, fas
0: en seguiterla, sí. Va ser un poc sempre he tingut accés a guitarres, bueno, accés, me'n refereix, que hi havia una guitarra dins casa, sí. una espanyola. I no sé, t'ho promet, no tinc ni idea de quan va ser la primera cançó que dic... Mentida. Va ser, crec que... ha vingut un flash.
1: Flash de Vietnam.
0: Sí, perquè dic, la primera cançó, perquè d'on ve el tema d'escriure cançons? Realment, no és una cosa que mai m'hagués proposat. Dic, vaig escriure cançons.
1: Yeah.
0: Però sí, record... que vas escoltant els Avett Brothers, no sé si et coneixes. Que
1: sí.
0: Avett Brothers.
1: Avett Brothers, sí, no, hòstia.
0: Que van sortir el 2007-2008 i tenien un estil de folk i un poc bluegrass, però sí. També tenim molta influència de grunge, d'Alice in Chains. Sí. Era una cosa molt estranya, però a la vegada molt emocionant. I sobretot era la senzillesa dels temes. Uh-huh. I clar, jo venia d'un món on els meus ídols eren quasi personatges de còmic. És a dir, que realment...
1: Axl Rose, sí, aquesta penya.
0: Axl Rose, Kiss, Motley Crue, Pantera, quasi... I clar, què passa? Un lot en sobrepès, a Menorca, castellà d'allà, dic, jo mai podré ser aquest... Clar, ja. Tens un poc aquest mai arribaràs a aquella... No és que pretengui arribar, però vull dir...
1: Ja, però entenc el que dius, perquè sí.
0: Quan ets jove, diguéssim, que tens aquella... Un poc aquest fenomen fan o d'idolatrar aquests personatges, evidentment, així quan madures ja ho has donat també. Però hi vas escoltant d'aquests... I dic, ostres, aquella senyal, dic, això ho podria fer jo. I no va ser amb una guitarra, va ser amb un guitarró. T'ho prometo, la primera cançó va ser amb un guitarró gravada, que semblava que estigui gravada amb una Game Boy, quasi, perquè sonava fatal. I va ser la primera cançó. I real d'allà, i també experimentar amb Logic, o no, que es deia GarageBand, també, que va ser un poc succès en aquestes eines per primera vegada, d'edició. I una cosa va dur a l'altra, i aquí estic, 15 anys...
1: Està bé, tenim aquest pensament, eh? Això ho puc fer jo. Sí, vull dir, qual que ho hem de pensar jo, això, també.
0: Yeah. Però,
1: hòstia, escoltar Ramones, escoltar... Bé, quan començava a tocar la guitarra, que escoltaves Nirvana, i deies, hòstia, aquest tio tampoc...
0: Yeah.
1: No vull sonar ara blasfemo, però no és Eddie Van Halen, no és un superguitarrista. Exacte. Que digui, hòstia, que això més o menys ho puc fer jo, també, saps?
0: Yeah.
1: Però, ostres, sí, pues està bé. Els Avett Brothers... Contra un disc, després ho xerrem. Ara no és hora de mirar
0: molt bons, molt recomanables.
1: Sí.
0: Sobretot
1: sí,
0: els primers, bravo, són molt
1: okay, bons. Ok, seguim amb aquest grup, amb els... m'has dit que és de...
0: Super Island,
1: ok. I el següent projecte ja són els Vegetarian Zombie.
0: Correcte, sí. Vale, i amb aquests també van fer una mica de mal. Vegetarian Zombie va ser el moment on vaig fer la transició de baterista a guitarrista, diguéssim, agafar la guitarra. Supos que ja venia una mica per aquesta base de cançons que ja havia anat construint.
1: Sí.
0: I va ser un poc, ho provaré, saps? Però totalment, perquè aquesta bateria t'ha donat l'oportunitat, tu estàs allà darrere, un fotimer de tambons, ningú te veu, quasi
1: dues
0: cavallades, m'amagava allà, saps? I estava in the zone. I clar, com a guitarrista implicava un pas endavant a nivell, inclús, jo no som extrovertit, no ho som massa, i dic, era un poc el principal, diguéssim, com ho diria, obstacle que veia. Dic, seré capaç de...
1: No és el mateix estar a la línia defensiva que la jugada de centro, eh? Sí.
0: Però bueno, m'ho vaig tirant dins la piscina amb Vegetarian Zombie, que va ser aquí, sí que ja va ser 100% temes nostres.
1: Ok.
0: I va ser la primera que diguéssim, el projecte circulava sobre aquests temes propis. Així com altres, era mesclant versions i qualque tema propi. Aquí va ser una aposta total de dir, tenim aquests 15 temes, anem fins baix. I jo crec que van fer coses molt interessants. Va ser un grup que va tenir diferents formacions, cosa que és bastant normal.
1: Normal aquí a Menorca, sí.
0: Però vam tenir algun moment bastant màgic, diguéssim, en diferents formacions, de com el primer concert que va ser en el Casino el 2015. Va ser un projecte que mesclava amb bases electròniques.
1: Hi
0: havia ritmes... Bueno,
1: era un poc, perdona, de la primera formació.
0: La primera formació, sí.
1: Qui eren aquests?
0: Hi havia en Sergio Berhard, a la bateria, que va tocar en Pel de Gall, també.
1: Que ara fa còmics, també.
0: Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bon artista.
1: Ja,
0: hi havia en Toni Moll a la guitarra, que també era un
1: farmacèutic,
0: exacte. Sí, sí, sí, sí. També un bon company.
1: Un bon company.
0: Hi havia en Fel Almagro, que és un poc que amb el temps ha estat un poc convertit en el meu brother from a different mother, saps? Vull dir,
1: sí,
0: amb el baix i servidor a la guitarra.
1: Vale.
0: També vaig començar a experimentar amb un iPad a la vegada. Vull dir, va ser molt divertit. I a més, els temes, suposo que en aquell moment estava molt influenciat també per Nine Inch Nails, i va ser una època un poc experimental en aquest sentit. Sempre ens ha deixat de banda un poc la base aquesta de hard rock. I va estar molt bé. Després la formació va canviar, va entrar en David Marquès de Wishes, que diuen.
1: Wishes, sí. Altre fitxatge.
0: Totalment. I després va entrar en Nacho Olivar. Vull dir que van passar de ser un grup, diguéssim, molt trallero, amb cura, diguéssim, pas a tall, a ser una banda, evidentment, musicalment molt... com ho diria... concreta, diguéssim, amb un detall, amb una intenció bastant mirada en els mil·límetres.
1: Sí, cosa que jo... Anda que no...
0: Exacte, cosa que jo no tinc cap tipus de preparació per això. Jo estic quinta i pambant. I clar, va ser una mena de repent dir, ostres, i si baixar un poc el volum? No està tan malament, saps? I amb en David va tenir un estil diferent, ni millor ni pitjor, evidentment, molt diferent, i en Nacho també va portar moltíssim. I amb aquesta informació també van tenir un parell de concerts i un parell de moments que dius, ostres, que guai.
1: Vols arribar a gravar alguna cosa amb ells?
0: No, això ha estat sempre un poc la gran espina. Ho vam provar.
1: Perquè, clar, jo dic, me sona de veure fotos de concerts, de veure imatges, cartells, que també suposo que no s'ha fet que tu, imatges en plan, uau, que guai aquest grup, però clar, no vos vaig poder veure
0: no, mai. Tenim temes gravats per pistes, vull dir, ben gravats a un estudi, però és una gran... Ja. És un poc una assignatura pendent que
1: una
0: tinc.
1: Història que repeteix molt, amb aquest és molta gent que començava a gravar i després dius,
0: totalment. I d'aquí és un poc on sorgeix el projecte nou. Arrel d'aquesta frustració,
1: correcte?
0: És un poc... Després vaig anar a viure als Estats Units una temporada i en tornar amb en Fel, com deia antes, en Fel Almagro, que és el company d'Ales, aquells tipis missatges de han de fer alguna cosa qualque dia...
1: Claro.
0: I jo va ser un poc, arrel d'aquesta frustració que tenia, dic, saps què? Dic, tenc tots aquests 20-30 temes,
1: ja veus,
0: escrits, mal gravats per aquí i per allà. Dic, compraré un micro que estigui bé, vull dir, fins aquell moment gravava amb micros de directe, vull dir, sonava fatal. Dic, compraré un micro d'estudi, una targeta, lo bàsic, i faré temes pelats, guitarra acústica i veu. Almenys per guardar el que és l'essència atòmica un poc de cada cançó, saps? És a dir, això és el nucli. A partir d'aquí, després, la pots musicar tantes més com vulguis.
1: Ja.
0: Què va passar? Que a l'alt de sòdic, a més de gravar temes que ja teníem teníem escrits, ens van deixar endur per la creativitat. I un tema nou, i un altre tema... Per primera vegada vaig poder començar a entretenir-me en les veus.
1: Vale.
0: I
1: vas aprenguent mentre vas gravant. Experimentant amb harmonies.
0: Al final tendes que pensar que el resultat del grup actual, que es diu Bridges, és un poc la forma ve després de la causa. La causa ve després de la forma.
1: Vale.
0: És a dir, les limitacions tècniques... han creat aquest projecte.
1: Que guai.
0: Que xulo. Perquè va partint d'aquesta idea d'anar amb a lo essencial.
1: A lo bàsic i a lo... Sí. És el projecte Bridges, que comences un poc com el teu projecte en solitari, diguéssim.
0: Ho he classificat com a solitari. Hi ha un component un poc molt personal, però crec que jo ho veig com un projecte de grup. Inclús quasi sona molt un poc estem quasi de família, en puga, perquè han trobat un equip molt, vull dir, espectacular. Vull dir, no, estic, que a vegades ni m'ho crec, que hi hagi tan bon ambient.
1: És difícil de trobar.
0: És molt mal de fer.
1: I és mal de mantenir, també.
0: Acabàvem el concert d'aquest estiu, us abraçàvem. Que guai, que guai. Però s'ha dit que és... hi ha un component, diguéssim, molt personal dins cada cançó que escric, però com a projecte el veig com a...
1: grup. Aquest projecte Bridges, perdona, sobre quin any estem xerrant?
0: L'any passat.
1: Però tu antes ja fas... Antes, vull dir, fa quants anys ja havies fet actuacions...
0: En solitari?
1: Tu en solitari en seguida?
0: Ah, bueno, sí, qualque vegada, vegada. Correcte, sí.
1: No me sona jo.
0: Sí, vale. Un parell. Un parell, després també veus el disc aquell Illa Sona, que va sortir el 2011.
1: Estàs allà també?
0: Estic allà, com ostres, a Johnny Bridges. Que
1: allà
0: un poc...
1: està, però allà el tenim sí, ara pots mirar. Vale.
0: Sí, era un poc també... Era una cançó acústica.
1: I eren cançons acústiques, sí, veus? Sí, aquella sí. De per aquí, veus?
0: També venia un poc d'aquesta influència dels Avett Brothers.
1: Vale,
0: que
1: vale.
0: Vaig començar, va, sí que es va acabar, i d'allà vaig passant anys i gènels, que com...
1: bueno, de pintar de mora.
0: Però sí, bé, havia fet algunes coses.
1: Vale,
0: i el de Bridges, vull dir, va ser un poc, sí, és un nom tonto així de... I a nivell de Johnny Bridges, que és un poc com Joan Pons en
1: anglès. Efectivament, sí. Bueno, però sap, jo ho identificava un poc com
0: sí.
1: El teu nom, vull dir que tu tens
0: però,
1: un poc de pes.
0: Però a nivell com a artista solitari, com a Johnny Bridges, no sí. vaig fer dues cosetes
1: vale,
0: molt petites.
1: Vale, ok. Pensava que hi havia tingut més. No. Recorregut això. Però llavors el projecte Bridges neix això fa poquet. La formació, doncs, sou tu i en el Magro i qui més?
0: Som vuit.
1: És que sou mogollon de
0: som
1: gent,
0: molt,
1: també.
0: Som molt, vull dir...
1: Sí.
0: Hi ha en Fel, el Magro i jo, que som els qui ho vam arrencar, diguéssim, i a poc a poc es van ajuntar els guitarristes, en Dani Febrer,
1: vale.
0: Després es bateria i percussió, que és en Dani Benejam, que també té bona experiència,
1: bon fitxatge,
0: com en Dani Febrer
1: sí.
0: també. Després, intentant per ordre cronològic, va entrar na Bea Álvarez, que és una teclista, que també és de Madrid, viu a Ciutat, i es coneixia amb en Dani, van anar a el combo de jazz.
1: Vale.
0: I després va ser un dia, vaig provar sort i vaig escriure en Joan Taltavull,
1: sí.
0: Que vam anar a escola junts, i sempre m'hi hem tingut el contacte, justa, però bueno, vull dir, sempre hem tingut bona relació. I vaig prendre-li, perquè realment no tenia aquella confiança de dir...
1: Ja.
0: I dic, Joan, dic, sé que cantes i conec la germana seva, na Carme, dic, i sé que tenen molt de gust, sé que tenen moltes taules, i així com n'hi havia anat desenvolupant les cançons, dic, ets a veia moltíssim. Dic,
1: ole.
0: Que vos agradaria participar? I tot d'una van dir que sí.
1: Que guai.
0: I recordo quan van venir el primer assaig, i quan van començar a cantar, tothom estigui allà en plan amb els ulls esglats, dic, ojos de Weber, dic, what? Super bé. I finalment...
1: És que, sabeu... I que també ho saben, sabeu l'instrument més potent que hi ha, tio. Quan té unes quantes veus amb harmonia, allò és en plan, ¿esto qué es?
0: Totalment.
1: Si ja van pegar guitarres en marxa, allò és molt més que
0: n'hi ha. Totalment. I finalment va entrar en Javi Moreno, que és el flautista.
1: Flautista, també.
0: Que també porta moltíssim. Porta una delicadesa, diguéssim, en
1: sí, jo em va sorprendre un poc veure en Joan i la germana seva cantant, fent coros.
0: Sí.
1: Clar, ens coneixes d'altres coses.
0: Exacte.
1: Jo sabia que cantaven també, però clar, com ballarins i tal, o com a agitador cultural que és en Joan, però no com a cantant. I em va sorprendre molt i sona de collons.
0: I ho fan superbé. Jo sempre ho dic, i en Joan, no especialment, però dic que en Joan va ser mesquí sempre... Home, esquí. S'endú un poc aquella part que fa sa veu enmig, diguéssim, els tons mitjos, que va semblar que passen desapercebut, però fa una feina allà
1: bueno,
0: enmig
1: sí, ja,
0: que és màgica.
1: Que
0: dir,
1: feina,
0: sempre que els hi valor moltíssim. Molt
1: i amb aquest projecte heu fet algunes... Tenim un parell de temes penjats a...
0: Sí, jo, clarament, amb això som molt hippie amb el tema musical. Es va dir massa i tot, però jo vaig així com a cap els temes fins ara els agrav jo a casa. És un poc una manera de tenir la base i després l'eduquen el grup, que tenim ja una base molt estructurada i cada un sabem un poc què han de fer, quina part té cada un. I el tema d'aquest que grava a casa ets a penja a Instagram i a YouTube.
1: Vale.
0: Encara, esclar, a nivell de gravació és justet.
1: Bueno, és casero.
0: És amateur, 100%.
1: Bueno.
0: És ok, vull dir que era un poc l'objectiu inicial check, que era que no sonessin però bueno, sempre el que deia antes, un poc assignatura pendent de li va gravar alguna cosa millor. Però bueno, sí, és ja, un poc això, anant penjant els temes un per un, sí, totalment lliures.
1: Quants en teniu penjant ja?
0: N'hi deu de 8 o de 9. I n'hi ha...
1: Tants? Hòstia, sí, pensava sí, que eren... Hòstia, m'he de posar el dia, tio.
0: Va...
1: Jo pensava que eren menys que això.
0: No, clar, crec que sí.
1: Estan penjats a Spotify o els penges
0: a l'altre? No, Spotify no. No sé si m'ho... No sé, no... T'ho volia demanar. T'ho volia demanar.
1: Després
0: perquè,
1: xerrar, tranqui.
0: Perquè sé que penges i tinc curiositat. Avant
1: després te comens. Sí. Però a on tots et pots escoltar? A YouTube,
0: A YouTube, per exemple. I a Instagram també tenim... A Instagram són parts, diguéssim, són reels que duren màxim 3 minuts. Però bueno, són...
1: Ja, bueno, aquestes coses...
0: I després, clar, i d'una banda pots enllaçar en salt.
1: Vale.
0: Però són temes, sí, de 5-6 minuts. No són molt curts, no són, vull dir, poc més llargs dels estàndards.
1: Sí.
0: I surten tants un poc a Instagram. Però, ja, bueno, es pot escoltar també. Bé, es pot escoltar.
1: Vale,
0: i YouTube són sencers.
1: YouTube són sencers, perquè YouTube després t'ho han d'anar a escoltar.
0: Oh, yeah.
1: I heu actuat una mica en directe.
0: Aquest estiu...
1: Que heu actuat mitjònic, jo estic mort d'enveja, però ja ho aclariré.
0: Aquest estiu ens vam estrenar i realment ha estat una experiència molt especial. Vull dir, també imposava molt al principi, perquè jo estic acostumat a això, a un format de concerts, ja sigui com a bateria, com a cantant, guitarrista, de distorsió, anar a un bar, la gent xerrava, sí, si em va i ve, ara no hi ha ningú...
1: Ja.
0: Un poc. Però que tu estàs allà. Què passa? Que el format, aquest nou format, les cançons també són molt més delicades, que podem xerrar un poc d'on ve això, també, però és un format molt diferent, que es presta quasi a seure i a escoltar. Sona una mica... Sona una mica com prepotent dir-ho així, que ens has d'escoltar.
1: Bueno, escolta, bueno, sí, no són cançons per fer birres i fotecrits, sí, vull dir, no? Cada cosa és el que és.
0: No és que, vull dir, sortit de forma orgànica, sortit sí. Així. I clar, i al final has respost molt bé, vull dir, fins ara hem fet concerts de 45-50 minuts, no són molt llargs, però la gent sembla que sembla, almenys és el que diuen, que agrada bastant. Nosaltres estem molt satisfets, tant del resultat com de l'experiència. I estic molt, vull dir que molt content, la veritat.
1: Molt bé. Hi ha idea de treure algun físic, fer un vinil, sí, alguna cosa així, o què?
0: Sí, sempre hi ha estat, l'idea aquesta.
1: Vamos, jo que tenim a fer això, perquè s'està guai.
0: Aquest hivern volíem començar a gravar, a poc, no sé, inclús fareu des de casa, però ben fet.
1: És un barco.
0: No facis
1: no
0: vagis.
1: Vale, no t'ho vull estressar.
0: Broma.
1: I el que també tenim en el futur, que ho han comentat des of the record, i no sé si es pot comentar, no em poden donar dades concretes o tal, sobre més actuacions en directe, que t'hivern podem esperar més actuacions en directe.
0: Si idea és de cara a final d'any o principi des que ve poder actuar una vegada, un parell de vegades,
1: bueno.
0: I davant si de cara a maig, juny també, que comencen a aparèixer més oportunitats, ja siguin festivals, que fan a Menorca i coses sí. D'aquestes, o inclús tocar en els carrers, els pobles,
1: sí.
0: Poder també duró allà. Però bueno, anem un pas darrere l'altre.
1: Poc a poc, està bé això, fer-ho poc
0: sí,
1: a poc,
0: no,
1: sense,
0: no,
1: com que no hi ha més pretensions, però
0: està
1: guai, tio.
0: A vegades ho he de dir, no volen cansar, i es ve, i el que et dic, vull dir, duim un ritme, i que a vegades també això suposo que és una de les causes de que hi hagi tan bon ambient en el grup, que tots estem molt alineats, un poc el tempo que duim, que intern de cada un, està bastant alineat, que dius, sí. Vull dir, no hi ha ningú que a vegades, a altres grups, un que sempre vol apretar més, o un que menys.
1: Ja.
0: Aquí anem un poc sense dormir-nos, evidentment.
1: Ja, anem tots a una.
0: Anem tots a una,
1: sí. A certa edat és complicat.
0: Clar, també, la disponibilitat sí, que tenim sí, sempre sí. És limitada, i això és un poc que vas trobant moments aquí i allà. Però molt... Sí, aquest hivern
1: francòs,
0: si no hi ha
1: si
0: les de nou...
1: De Bridget.
0: Sí.
1: Però bueno, sí, pues, res, tio, fins aquí. Espero que, bueno, si d'aquí era un pot descobrir aquest projecte als oients de Radio Far i la gent que m'ho segueix, perquè això, anau poc a poquet i anau avançant i esperant, pues això, pues, veurem-vos en directe pres, que encara no us ho puc pillar, perquè jo si estiu no puc anar a les coses, però a l'hivern ja intentaré fer per venir. I res, tio, seguir fent música i seguir fent coses, que és el que hi ha que fer sempre coses. Joan, un plaer.
0: Gràcies, Pedro.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la Calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

l'època dels primers talaiòtics. Amb molta cura examinen les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: I jo pels apuntava, feia barques, aquí. Hi havia una cortina així, si ja està així, llavors així, i darrere la cortina. Barques, moltes. També vaig anar a Mibo a despatxar. Primer, quan van obrir Mibo, la primera botiguera vaig ser jo. Vaig anar a Cala Caldana amb una sa cosina que anàvem a Cala Caldana a una botiga que tenia.
2: Bueno, jo havia estudiat comptabilitat i un hotel de Sant Tomàs me va oferir el puesto de comptable. És a dir, fins a no sé quina edat, 17 o 18, vaig fer de sabater i després, uns quants anys no gaire, de tallador, també relacionat amb el calçat, no? De tallador de pell. I estudiava, mentrestant. No m'agradava anar a escola, però sí que em vaig donar compte de que, bueno, que hi havia que espavilar-se per sortir un poc d'esbeabà, no? I vaig entendre que havia de preparar i que havia d'estudiar. I me va cridar l'atenció la comptabilitat, vaig estudiar comptabilitat. I així m'he fet més de 30 anys fins a la jubilació.
3: Venia el doc en l'estiu. I jo feia feina dins